0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi semblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la teua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols,

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: I think I might.
1: És estiu. Escolta i cap.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: pagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

i amb les sanglasses sempre posades per no creuar mirades amb cap de vosaltres, perdó. Ho porto als gens, perdó. No em costa gens, perdó. Ho faig pels meus, perdó. En plaça als gens, perdó.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science and Medicine in Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en

0: Sol pel via i sobretot amb dones esportistes.
1: Què és el sol pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
0: El sol pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipí i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
1: Quina funció té?
0: S'encarrega de això, no? Regular una mica, quan tenim pipí, aquestes funcions d'excreció, de poder contenir, que puguem decidir nosaltres, doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
1: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
0: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura, i a més són bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació, tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat, o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions. Que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
1: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
0: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
1: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
0: És molt habitual en la població femenina espanyola, no a totes les societats tenen la mateixa prevalència a l'incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures, llavors presència de factors de risc concrets, edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal, sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable, si fuma o no fuma, si tenen molt estrès, no? o si són atletes, que tenen, no?, 3 vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones, també a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut 4 fills i 4 parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
1: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no?, si ets esportista d'alt rendiment. Això realment és així?
0: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no?, i envies sang, la mantens també, no?, mantenir una bona salut sexual, una bona sexualitat. També se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport, en principi, hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que

0: són esportistes professionals i, per tant, que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de salt que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalença de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars, en absència en dues mostres sense factors de risc, les atletes tenen 3 vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del salt pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
1: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
0: Sí, a les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no?, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossor o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Doncs qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del salt pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta tota les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada, tot això també té una repercussió en el sòl pelvià, no? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal també té un impacte amb el sòl pelvià.
1: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
0: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que realitzen, no, un esport d'alta intensitat, hauríem de fer prevenció, que és el primer de tots els passos, no?, que intentem utilitzar en salut. Informació, explicar el que sabem i el per què passa, i després què poden fer per intentar prevenir-ho i, quan ja hi ha el problema, intentar mitigar-ho. Això seria, un, primer conèixer el nostre cos, dos, saber quins són els mecanismes de lesions, tres, saber quins són els exercicis que treballen les musculatures del sòl pelvià, no?, que són aquests exercicis de rehabilitació del sòl pèlvic, que el que intenten és contraure la musculatura cap endintre, no? Seria l'exercici contrari de treure un bebè o de fer caca. No? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti, no?, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrai que el sòl pelvià el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el trac, el contrec, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte, no?, en aquesta musculatura i perquè això actuï com a nivell preventiu. Un cop ja hi ha la incontinència, saber fer aquest exercici, per exemple, en cas d'un esternut, poder contraure abans, després estornudar i poder que aquesta automatització minimitzi les pèrdues d'esforç. A més, hi ha dispositius que ens ajuden amb les esportistes. Hi ha cinturons que recol·loquen, no?, a nivell l'estàtica lumbopèlvica en una posició que facilita que hi hagi menys pèrdues o que, si hi ha impactes, siguin menys lesives. També tenim uns tampons d'incontinències per dones que ja presenten aquesta incontinència i el que fa és la col·locar a la uretra per evitar la pèrdua durant l'esport. I sembla ser que també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen, no?, tots aquests cops en l'impacte. I sobretot això, no?, que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
1: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
0: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una, no, una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia, perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones, no, molt negativa, i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, té un... O sigui, no mata ningú, però té un mal tractament. Sí, perquè un cop realment aquesta musculatura, el no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no, no es pot hipertrofiar i, per tant, té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no? Que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica, treballar també tot el que són les rutines de core, els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals, i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no?, amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el salt pelvià. I, per tant, el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no?, i intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament. D'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals. Després també tenim medicació. El que passa que intentem, no, que sigui gradual i la medicació aparegui en els casos només més greus. I en casos molt greus, doncs, podem arribar a la intervenció quirúrgica, no, i recol·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia, si és el cas i si és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
1: Doncs escolta'm, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
0: A vosaltres. Adéu.
1: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Sabies que...
1: És bo menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim, donat als seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pasturar pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que, degut a això, i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i, a més, mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.
2: L'hora del podcast.

0: Swing.
1: Hola, què tal? Soc l'Eduard Gené i avui a Swing de Comarques tenim un nou programa especial perquè als veterans de la música se'ls tracta d'una manera especial, aquest programa. Avui parlarem amb Pep Torres i Manel Josep, integrants de l'Orquestra Plateria, la llegendària orquestra de ball catalana. Parlarem de la família de Pep Torres i la seva vida, el seu germà Llorenç Torres, músic, cantant, el seu avi, el mestre Damon, llegendari director d'orquestres de jazz als anys 20-30. I com no, parlarem de la plateria, la música de ball a Catalunya i moltes més coses. Per acabar, tocarem junts una cançó pròpia del Pep, Caminet de Puritat, amb lletra del seu amic Manel Dols, Manel Josep a la veu, Pep Torres a la flauta i jo al piano. Som-hi!

0: Tanques, un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Pep i Manel?
2: Doncs molt bé, aquí molt he assegut aquest sillon de puta mare.
3: I tant.
1: Aquí estem avui als Estudis GES a Solsona, al Prepirineu català.
3: Fantàstic.
1: Qui us parla és Eduard Gené, i tenim una conversa amb dos músics d'ofici. Tu, Pep, vens d'una nissaga de músics. El teu avi era el mestre Demon, Llorenç Torres Nin, mestre, arranjador, compositor, director d'orquestra dels anys 20, 30, 40 a Barcelona. El teu pare va ser pianista, no? I també havia de ser com, diguem, l'orquestra Demon Junior, per dir-ho així.
2: Sí, sí.
1: I el teu germà també vau fer un disco conjunts, el Llorenç Torres. El néixer en una família de músics en què veus l'ofici des del primer dia, neixes preparat, diguem, per ser músic? O sigui, aprens fàcilment els gadgets de l'ofici per poder viure d'això?
3: Doncs la veritat és que en el meu cas no, perquè va ser una mica traumàtic, perquè el meu pare va morir quan jo tenia 6 anys. Mm. Vull dir que Demon Junior pràcticament no va fer res, pobret.
1: Però va ser músic de...
3: Sí, sí, sí, tocava. Gent que havia tocat amb ell, el Jordi Pérez, t'acordes del Jordi Pérez? Un guitarrista, dels primers guitarristes de jazz que havia fet gires amb el Tete Montoliu. Mm-hmm. Gran músic. M'explicava que l'havia sentit i em deia, diu, tocava com el Teddy Wilson. No sé on t'ho havia tret, perquè en aquella època no hi havia escoles, no hi havia res a Barcelona. Bueno, igual que el Tete, igual que els primers músics que hi van haver, no? I el pare, pues, clar, va acabar la seva carrera totalment truncada, i l'avi també, vull dir, havia tingut les seves dificultats al final de la seva vida. Aleshores, diguéssim que a casa més aviat no ens van incentivar en absolut, i no vaig conèixer, diguéssim, l'ofici, ni vaig veure... Llavors, recordo l'avi tocant el piano, fent-se cantar cançons seves, però poqueta cosa més. Passa que realment suposo que ho portava, a mi ens agradava molt.
1: Clar.
3: I després, a més, quan ja vam ser adolescents, ens vam començar a interessar-nos per això. I...
1: Però no recordes veure un dia a dia de feina del teu avi, per exemple? O de...
3: No. Només el recordo a casa, ja molt gran. Clar, és que l'avi era gran, sí. No vaig arribar a viure a l'època on ell encara estava en actiu.
1: I tu, Pep, quan comences a tocar amb grups, diguem, per la teva banda?
3: Doncs amb 16, 17 anys.
1: Sí, 16 ja es moviu.
3: I així jo, de repente, anava a missa de Barcelona i vaig conèixer, el primer que vaig conèixer va ser un guitarrista, que era el Ramon Soler, que és molt bon músic. El Ramon Soler, i després un altre guitarrista, que era Ramon Olivares. Sembla que van ser els primers que vaig conèixer, diguéssim, de lo que connectaven amb el que era en aquell moment la música laietana, la música i el celeste, no? Aquí va ser per un cantó. I per altre cantó, també, abans que això, quan el meu germà va començar a fer, es va presentar, ell ja cantava i tenia molta gràcia de jove i de seguida. I es va presentar un concurs de noves veus que van fer a la Cova del Drac. I el primer concurs que van fer el va guanyar ell. I llavors allà vam conèixer, de casualitat, el Joan Albert Amargós, que potser és un dels millors músics que hi ha hagut aquí, i va ser el primer músic que vam conèixer. I ens vam fer molt amics. Ell era molt amic del meu germà, i jo també l'acompanyava. Bueno, li feia de més que res d'ajudant, i anava a buscar el cafè amb llet o cosa. De tant en tant em feia un paper de flauta senzillet perquè pogués tocar. I allà havíem fet uns quants espectacles al Cova del Drac, una cosa que es deia Tela Marinera, que era molt maco, que era com un cabaret, que hi havia també el Carles Benavent, l'Amargós, i bueno, gent molt bons músics.
1: Sí, et movies per aquests entorns.
3: Sí, em movia amb tota la cara del món i amb tota la barra, perquè, diguéssim, jo tocava molt justet, però tenia un gran entusiasme, suposo, i em pensava que tocava molt bé.
1: Perquè, clar, no sé si... freqüentaves més l'escena més jazz, o si hi havia algunes jam sessions aquella època, o era tot més aviat cançó?
3: Sí, no. El tema jazz més aviat estava bastant a Terrassa, suposo, i allà havia anat una vegada a la jazzcava, allà havia molt ambient, però no sé si m'atrevia a sortir. A Barcelona, doncs sí, sobretot el Celeste, de seguida el Celeste jo vaig... I a l'Enagua, bueno, hi havia primer l'Enagua, exacte, l'Enagua, que era un petit bar que hi havia al carrer Casanovas tocant la Diagonal, i allà havia tocat allà amb l'Enric Herrera i el Toni Xuclà, gent que tocaven. Bé, mica en mica, allò que vas coneixent gent... Bueno, músics que vas coneixent mica en mica et van portant.
1: Ah.
3: I després vaig començar a fer un grup amb els de... un que era el Trio, amb el Riqui Sabatés, també, el germà del pianista, del Jordi Sabatés. Sí.
1: Uh-huh.
3: El Riqui, l'Olivares, jo, teníem un que es deia el Trio. Vaig estar en un altre grup que es deia Els Bueyes Madereros, també, que era un d'aquests històrics, amb el Víctor Amant.
1: Uh-huh.
3: Bueno, allò que, en fi, érem tot un tuti revoluti, i a la vegada Però, bueno, una època molt, molt, molt, molt bèstia, molt bèstia. Molt, bueno.
1: Però tots aquests grups es movien en quin gènere, més o menys?
3: Era un gènere molt...
1: Que era progressiu?
3: Sí, música, com... exacte. També era aquella època que hi havia molt, diguéssim, molt de free jazz, o que també que el jazz havia connectat amb el rock, l'època del jazz rock, eh? Mhm. Va ser l'època del jarro, l'època dels Weather Report, dels, de començava la... I estava descobrint, i aquells músics van descobrir que a part del jazz, que era un món molt tancat, doncs, també hi havia doncs, la salsa la música negra dels Erwin and Fire, dels, bueno, realment dels Brown, dels grans de la Motown, del Wonder, tota aquesta explosió, junt amb la música dels Beatles, dels Rollins, evidentment, tot aquest batiburrull. Ah. Allà, i a part de que tota aquella música gaditana també era com una mica... també bastant elaborada, eh? També, bueno, ara que han fet aquesta orquestra, que han fet la Barcelona Orquestra, també eren molt... Hi havia la versió més elaborada i la versió...
1: Més punky.
3: Bueno, m'estic liant. Després el Manet t'ho explicarà millor.
2: Sí. Tens raó, tens raó.
1: A la dècada dels 70 graveu un EP amb el teu germà Llorenç, que hi ha, per exemple, un hit, que si ja en parlarem demà. Després traieu o treus un disco pòstum, diguem, perquè el teu germà es mor, que és un LP magnífic, que es pot recuperar, que està a Spotify, per exemple, o a les xarxes, que seria 32 i cavalls.
3: 32 i cavalls.
1: On hi ha, per exemple, el Ritme Angust, que és una cançó que entre les seves lletres hi ha, per exemple, la catalana... La catalana no està en res per ara, no senyor.
3: Això és una lletra de l'amic, perquè això és un tema del Xavier Batllés.
1: Infla noves modes tan reumàtiques com la cancó. Mira, fa molts segles que aquí els honorables ens estan donant gat per llebre. Brinca, salta i balla per fes-me un ritme angust.
2: I això deia, brinca, salta i balla, que per fes-me un ritme angust.
3: Aquí canta Nalia.
2: Feia la paròdia de la garma.
1: Clar, la cancó, per exemple, també l'he sentit dir a la Núria Feliu. Era un terme...
3: Una mica despectiu, no?
1: Cap a la cançó.
3: Clar, clar.
1: Clar,
3: perquè...
1: Sí, entenc que la cançó...
3: Aquell punt de pompositat que tenia, no? La cançó, bueno, hòstia, la cançó...
1: Bueno, i d'una absoluta manca de ritme... Interessant, com a mínim.
2: Sí, cap swing.
1: Vull dir que aquí el ritme angust podem anar en aquest sentit de que la cançó era poder molt lírica, ben interessant, però a nivell rítmic era per anar a dormir, diguem.
3: Sí, sempre ha sigut així.
1: Aquest disc és molt guai. Jo, de fet, et vaig conèixer amb aquest disc. Us vaig conèixer amb aquest disc. Estava molt ben fet, trobo que... I a més és algo molt innovador. Que...
3: Però també eren gravacions de diferents llocs, eh? Això era una gravació que ens va passar el Xavier, l'altre eren coses fetes el Joan Albert i ell a piano, sol, que havien gravat no sé com.
1: Clar, vas cantar tu també a la segona part.
3: Sí, llavors vam gravar 3 o 4 en un estudi. Sí, sí,
1: clar, el teu germà tenia una veu molt maca. Molt, també devia fer... vull dir que era com un Carles Sabater, no? O com...
3: No, home, ja li hagués agradat a Carles Sabater. No, tenia una tessitura amplíssima, eh? Jo diria més aviat que era un Fritz Punterlich, i no ho sabia.
1: I ell...
3: Podria haver cantat Lieder, Schubert...
1: Ell tenia formació, havia estudiat cant?
3: No, cap.
1: Ni instrument tampoc.
3: Una mica de solfeig, no. Tenia un saxo, es va comprar un saxo, però ell no com es cantava.
1: Però el teu germà gran.
3: Gran, sí, sí. Ell, com que la cancó no el va acceptar, es va guanyar aquell premi i li agradava... Pues...
1: Un premi a la Cova del Drac.
3: Sí, Cova del Drac. Però ell el que li agradava era la música francesa, però tipus Nougaro, o sigui, amb ritme. Li agradava la música americana, li agradava, no sé...
1: Clar, clar.
3: Sí, la música de salsa, que feia poc s'havia descobert. Mm-hmm. Aquí s'havia redescobert. I llavors tot això no entrava, no encaixava en aquell... ni les lletres. Mira, perquè fessis una idea, l'any següent va guanyar aquest tal Ramon Montaner, aquest senyor poc amor, pobre.
1: Sí, sí.
3: I aquest sí que el van acceptar, clar, perquè portava els cabells com l'Angela Davis, i hauria de ser del Partit Comunista. Ell va ser molt ben acceptat. Mm-hmm. A Llorenç no, perquè Llorenç cantava... Però cantava molt bé, però això no era igual, no tenia res a veure. Va ser rebutjat. I llavors ell el que va fer es va convertir en actor. Va començar a treballar i estava treballant molt bé. Havia fet sèries de tele, havia fet obres de teatre. En fet, quan es va morir, va tenir l'accident, estava fent el Cafè de la Marina. Amb la companyia del Teatre Nacional.
1: Caram. Sí, sí.
3: No, una bèstia. Hagués fet tots els musicals que van venir després. Era un superactor de musicals, imagina't. Passa que sí. Va morir l'any 83, junt quan es va fer TV3.
1: I quants anys tenia?
3: Ell tenia 32.
1: Ah.
3: Bueno, un personatge, Llorenç. Jo penso que un tio molt malograt. Sí, sí. Sí,
1: i llavors...
3: No, dic que aquestes cançons de la cara B, diguéssim, del 32 i cavalls, són les que havien fet, que ell havia fet la lletra i la música. I són les que vaig cantar jo tres i una va cantar. Bueno, n'hi havia una, no, aquella que es diu Mai, aquesta sí que és una mica dedicada quan ell després de morir, i després les altres tres o quatre són les que teníem...
2: Mai, expressió Mai és collonada.
3: Mai, ja no et trobaré mai. On ets? Et busco en el... No sé què m'ha dit. Et busco en el... No me'n recordo, no me'n recordo de res.
1: A l'autobús, és millor, eh?
2: A l'autobús i el tren de Sarrià.
3: Sí, et busco, no? Sí.
2: A l'autobús i el tren de Sarrià.
3: A quina galàxia has anat?
2: Això.
3: T'has ficat a dins d'un còmic.
2: A quina galàxia has anat? Sí, sí. Aquinàtic de Manhattan.
3: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i aquesta veu inconfusible és la del Manel Josep.
2: Ei, perdoneu que...
1: Ha intervingut al mig de la conversa, just quan estàvem a punt d'entrar amb el tema de la plateria.
2: Perdoneu que fiqui cullerada, eh?
1: Aquí entrem ja en l'episodi del qual t'ha ocupat més anys, suposo, la teva vida, que és la teva participació a l'orquestra Plateria. Sí, sí. Tant tu com el Manel, inicialment, no sou part de... És a dir, entreu-ho després, no? Mm. De la fundació de l'orquestra.
2: No, jo estic des de la fundació.
1: Bueno, des de la fundació, sí, no, esteu allà.
3: Jo vull
1: clar, tu estàs de percussionista des de la fundació.
3: Sí, però espera, sí. Que tocava abans que entri el Manel.
1: La versió oficial.
3: Que jo, no, vull dir que jo vaig tenir la sort que, de fet, havia fet quatre coses. Vaig estar un any treballant amb el Lluís Llach, però després vaig tenir la sort, a través d'un amic, que era el Joan Massats, que em va dir, tu podries entrar a l'orquestra aquí i tal. Va faltar algú, se'm va anar el Pere Riera, que hi havia, que era un dels músics, que eren arquitectes, pels primers fundadors de l'orquestra, diguéssim, era una idea molt conceptual. Mm-hmm. Hi havia gent que no era ben bé dintre del món de la música, però que... I el Pere Riera, que aquest arquitecte, molt bon arquitecte, per cert, va deixar l'orquestra i llavors vaig tenir la possibilitat d'entrar. La qual cosa a mi em va salvar la vida, perquè jo, com a músic professional, no tenia cap opció. I llavors, gràcies a això, aquestes coses que el Woody Allen fa a les pel·lícules, allò, la sort, allò del Match Point, o aquesta última que ha fet, sí. La sort...
1: Però, bueno, clar, això també ho has de saber també... veure. Que...
3: Sí, vaig tenir aquesta sort, vaig entrar allà, i més o menys, mira, i bueno, fins que... I amb això vaig anar a
1: fer... Clar, però refereixo que tu fer la conclusió de dir, ostres, gràcies a això he viscut la música, si no, poder no hauria pogut fer-ho.
3: No, això...
1: També és una virtut, eh? Vull dir, perquè hi ha molta gent que poder pensa que se'n pot viure i després...
3: Sí, és difícil. La veritat és que vaig tenir sort en aquest sentit.
1: Clar, aquí apareix la plateria. Sí. Tu, Manel, estàs de percussionista inicialment allà i després passes a ser el cantant.
2: Hi ha percussionista que també... parlant de cara dura i de morro, això és una cosa que ens agermana bastant el Pep i a mi. La formació acadèmica...
3: Sí, sí, extraordinària.
2: Jo la meva és encara més patètica i més...
1: Tu no tens formació acadèmica?
2: Inexistent. Jo vaig estar un mes al conservatori. Jo ja amb els dos més un, que va ser el primer grup que vaig estar, dintre de la cançó catalana ja cap al final, quan... que teníem una influència nosaltres també més americana, més anglesa, més Crosby, Stills and Nash, els Beatles, Peter, Paul and Mary, jo què sé, tot una... el folk, tot això.
1: Perquè després, amb la plateria, és curiós, però bona part del vostre repertori ja era antic quan el veu fer,
2: sí,
1: no? O sigui, aquesta versió de La Camarera de mi amor és una cançó d'Antonio Machín, o la va popularitzar Antonio Machín, sí. Anys 40...
2: Sí, això era l'època de nostre... És que, de fet, la plateria, quan es va formar, que va ser una idea que va partir del CISA, bàsicament, i estava també en els inicis de la Cato Pérez, que no va arribar a debutar perquè deia que els boleros tenien massa acords.
1: Perquè aquesta línia editorial, per dir-ho així, la veu mantenir al llarg dels anys amb la plateria.
2: Doncs sí, d'alguna manera...
1: Coses més modernes,
2: d'això, d'alguna manera, sóc culpable, perquè dintre dels anys i dels moviments hi ha hagut alguns intents de variar de rumb, d'agafar altres històries, de ser més moderns, i a mi em semblava bé, però per l'altre costat no em semblava bé deixar la bandera aquesta del Renato Carosone, del primer swing que vam mamar, hasta el duodinàmico, si molt m'apures. Això era lo modern, quan jo tenia 13-14 anys.
1: Però també era un estil musical que en aquell moment estava al millor moment.
2: Sí, clar.
1: El repertori era el millor possible, pràcticament, després, amb els anys.
2: Sí, i era una cosa que s'havia perdut entre els jovents. La gent jove no anava als embalats, no anava al ball de la festa major. Anava altres, buscava la vida per altres discoteques, jo què sé, altres rotllos.
1: Ah, això és curiós, perquè
2: potser aquesta música... I nosaltres vam fer tornar la gent jove...
1: Perquè potser aquesta música també, o el ball, que dius, també s'associava poder a l'època franquista, no?
3: Sí, també.
1: Els balls més serios, més elegants.
2: Inclusivament aquest repertori que feia. I el pas doble era una cosa denostada.
3: Totalment.
2: Jo recordo alguna vegada en algun embalat, que segurament era de Girona, d'algun poble de Girona, nosaltres començava l'Amparito Roca... i tota la basca de l'embalat seure a terra, en plan protesta. I no ens vam tallar. Al contrari, vam tocar amb molta més força i la gent va acabar aixecant-se i ballant i saltant.
1: És molt, trobo molt poètic que la plateria, que sigui un grup de gent jove, que neix també en una Laietana, en la Celeste, o sigui, un espai que representa que abraça més
3: la modernitat.
1: Sí, acabin fent un tribut.
2: Sí, era una música que la gent que l'havia interpretada en el passat era encarcarada, era...
1: Li vau donar una altra...
2: Sí, nosaltres pues érem, entre cometes, una orquestra de peluts, de hippies, i que també això... contrastava una mica amb les imatges de les orquestres de ball que hi havia fins al moment, no? Que anaven tots igual, trajats, que tocaven l'himne del Barça, que tocaven l'estaca i aquestes coses. I nosaltres, de fet, trencàvem una mica amb això. Amb tot el respecte i tota l'admiració, perquè sense aquestes orquestres, principalment de Girona, pues la plateria tampoc hauria existit, perquè d'alguna manera era on s'emmirallava.
1: Vosaltres vau introduir en el vostre repertori, per tant, a Catalunya, bastant clarament els ritmes llatins i tot això, no? Teníeu alguna orquestra que fes alguna cosa similar?
2: No, és que això coincideix en el temps.
3: Sí.
2: Coincideix en el temps que, com ha dit el Pepe, es descobreix la salsa. Bueno, es descobreix. Els músics que anaven amb el Serrat per Amèrica i tal, doncs venien i sabien tombar el mestre Conill, per exemple, Joan Conill, el Beethoven, eren músics que havien anat allà i havien quedat al·lucinats amb això. I de sobte, als anys 70, a principis dels 70, venia el Bardagí i deia, hòstia, vaig veure a Nova York uns tios fortíssims, que no sé què, i llavors va arribar, jo que sé, Discofon, va començar a treure alguns discos...
3: La Fania, va aparèixer la Fania All
2: Stars. Sí, i va treure el Discofon, va treure el disco del Ray Barreto, Indestructible, que és, per mi és una pedra... clau de la música aquesta, moderna, no?
3: I aleshores, és que seguint el raonament del Manel, músics com, per exemple, de l'Orquestra Mirasol, com pot ser el Xavier Vallès o el Víctor Ama, no? De repent els hi va interessar molt, això, també. Per això el Víctor, de fet, va acabar tocant a l'orquestra, també, perquè podia fer... Se sentia còmode, perquè podia fer allò, no?
2: Clar, i era dels pocs pianistes que l'entenia, aquesta música, i que la tocava com s'ha de tocar. Perquè aleshores, als anys 70, era molt difícil trobar un trompetista que et fotés pinyols d'aquest tipus, de tipus llatí. Era molt difícil trobar un baixista que tombés, que pengés, que toqués a l'aire, però molt.
3: Sí, sí. I entendre l'estructura d'aquella música, per les discussions que havíem tingut. No, esto es dos, tres,
2: la clave, tres, dos. La clave, el dos, tres,
3: el que mana el ritme aquest és allò... Pam, pam, pam, pam, pam. Ah, i si això ho canvies de lloc en el compàs, bueno, canvia tot. No, ara no entra el coro, perquè...
2: Bueno, a mesura que anàvem descobrint aquesta música, l'anàvem donant al personal. Jo vaig estar també amb Mirasol Colores, per exemple, que era un gust, que era una continuació de la Mirasol, que també feia una mica de jazz rock, però a la vegada també feia cançons més populars amb lletra, que és el que volien fer el Víctor Amant i el Xavier Vallès.
1: Perquè aquests patrons o aquest tipus de música més, no diríem sofisticada, però sí que el que has dit, tècnicament complicada de fer, almenys en aquell moment, perquè hi havia pocs músics que coneixien els pals rítmics o... Clar, també us ha convertit una miqueta en una orquestra que fèieu ball, però a la vegada podríeu fer concert, també. Sí. Llavors, aquesta ambigüitat, entre cometes, aquest punt de tenir un peu en el ball i en el peu al concert, us ha beneficiat o us ha perjudicat? Ho dic perquè a grups actuals, per exemple, per dir... Els grups actuals fan els pitos, si penses algun insono, no? Sí, sí. Vosaltres teniu arranjaments, una harmonia més complexa. Això és en favor de... no. del ball o és en favor de la...
2: Això a favor del ball no ens va ajudar gaire, no. la veritat.
3: No.
2: Més aviat va anar en contra.
3: Sí.
2: Érem uns tios raros que tocàvem de repente a un poble del Delta de l'Ebre. Un alcalde franquista d'aquells sí, no ens sí. volia pagar perquè només tocàvem mambos.
3: Diu, hosta, jo he tocat tota l'estona mambo.
2: I llavors sortia darrere un conjuntet que tocava les peces de moda d'una manera pues, arregladeta, tampoc res de l'altre món, i això triomfava a quantitat. Mm-hmm. O sigui que d'alguna manera volíem ser apòstols, teníem vocació de maleïts, una mm-hmm. mica.
1: Però això era una premissa que no vau canviar
2: no.
1: mai. O sigui,
2: no, ni era una premissa.
1: Era un preu.
2: Es va donar.
1: Era així.
2: Es va donar.
3: No, i de fet, els primers anys que vam fer, sobretot vam tocar per Catalunya, una mica per Lleida, recordo un any, va ser allò com a Tila. O sigui, tira, per allà on passàvem, no, mai
2: no,
3: més
2: mai tornar. Més ens creia. No, així com les orquestres, sí. les orquestres típiques, incluïda... Pues, ja un any firmaven per l'altre i anaven sí, sí. cada any.
1: Clar, clar.
2: Poques vegades hem repetit.
3: No, poques vegades anaven i sí, sí. Ja. Però vaja, després, clar, vam tenir la sort de la cosa de connectar amb un altre... Bueno, de fer-lo del Pedro Navaja, sobretot, mm-hmm. que va ser un èxit a nivell nacional, i llavors vam constatar allà molt fora de Catalunya.
2: Clar.
3: I allà sí que potser tenia aquest punt de concert de vegades. A Catalunya sí. mai, eh?
2: No, no. Ara... Aquí a Catalunya... Bueno, i aquest... Això d'anar per tot arreu va ser estupendo, no? Va ser perquè aquí fèiem el... Si no, arribava el 10% de la feina.
1: O sigui, tocàveu per Espanya?
2: La gent
1: més a més...
2: deia, oh, la plateria, no pareu, oh, la plateria, tal... Que... Perquè ens veien a la Mercè, o ens veien un dia a la tele, i pensaven que estàvem muntats en el dòlar. Però estàvem corrent, i durant uns anys ens va anar molt bé. Vam treballar quan anàvem a Galícia, Andalusia, a Madrid...
1: Quant tot... temps va ser això, aquesta
2: anys,
1: època d'obrada?
3: Els 80-90.
2: Sí,
1: els 80... Dos dècades, potser, tots, de feina?
3: Sí, potser una dècada i mitja de feina. Sí.
2: A finals dels 70, 80 i ja. Primers 90.
3: Exacte.
2: Cap al 90, amb el...
3: A partir dels 90...
2: A partir de les Olimpíades,
3: ja
2: la cosa va de caure bastant.
1: Mm. Perquè, i també vau estar... O sigui, vau tocar els mítings del PSOE, pot ser? No? O...
2: Una vegada. Vam fer una gira...
1: Sí, va
2: que
1: una
2: va
1: gira...
2: ser la que, perdona, va ser la que va portar el Felipe González...
3: La gira.
2: Que ara em tallaria la llengua, però...
3: Sí, sí, sí.
2: Vist, però llavors era com una salvació votar aquell home.
1: Uh-huh.
2: I, bueno, així vam anar per tot arreu.
1: Llavors vau estar com, això, uns 10-20 anys en època daurada, però la música... almenys la, bueno, tota la música, evidentment, però la festiva especialment, va anar evolucionant cap a una reducció de les orquestres i apareix sí. l'home del teclat, que a vegades
2: sí.
1: ni toca el teclat.
2: Sí, també, però bueno, sí.
1: Posa play,
2: i
1: o bueno, l'home del portàtil, no?
2: No m'he recordat de fer menció d'un fenomen que va contribuir molt a la nostra mort, que va ser el rock català, amb perdó. O sigui, va anar a arrasar. I, clar, la gent volia rock català...
1: Bueno, però això és una constant de Catalunya, també, que hi ha
2: sí.
1: estils que es poten i arrasen amb tot, i llavors,
2: sí.
1: quan això mor, no queda res, ni
2: és
1: ningú
2: veritat.
1: Viu. I has de tornar a plantar. I crec que va passar amb la cançó, per exemple, que es devia carregar part d'aquests músics més de jazz, d'autor, com era això de...
3: No, però tornant al que deies tu, de la... per què aquí de repente desapareixen les coses, es posa de moda una, després a l'altra... No hi ha una base, potser. Vull dir, realment, la música llatina, per exemple, tenen una base, ja tenen el tambor africà que els ha anat a tot arreu, i llavors ells sempre... la música llatina va evolucionant, però ells sempre tenen aquella cosa, aquest ritme molt clar, que aquí potser... Europa, Catalunya concretament, sempre han sigut una mica orfes d'una música. Hi hauria, això sí, a Espanya, i a Catalunya també, i al flamenc. Això és diferent. Això hi ha aquí, cuidado.
1: Sí, orfes d'una música pròpia.
3: Una música popular, pues, és costa que sigui una música que es vagi...
2: Sí, sí, sí. És que d'alguna manera sempre anem a parar el mateix. La música i tot, amb el rotllo del Franco aquest, va ser un cop de destral a totes les tradicions. Va anar per nosaltres, anava pels catalans, aquella guerra. Anar com ara, que la merda d'ara, però estem igual.
1: Sí, sí, fa poc vaig entrevistar l'Artur Blasco, que s'ha dedicat tota la vida a recuperar la música tradicional dels Pirineus, perquè no existia.
2: Clar,
1: o sigui, no hi havia...
2: això va quedar tallat, tot
1: o sigui, hi havia
2: això.
1: Molt, però ningú sabia que hi era aquest
2: clar,
1: món.
2: Perquè... Això és una cosa que evoluciona i que ho agafa el jovent sí, i sí. agafa un camí que no tenim. Clar. Ara sí, ara surten després de molts anys el Carles Velda i el Garriga i no sé què, que recullen aquesta tradició i la barregen amb cúmbia o la barregen amb no sé què, o amb jazz, o amb el que sigui. Entens?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però això no va poder ser en el seu temps.
1: Perquè vosaltres... jo vaig escoltar que tu, Manel, havies treballat en un banc.
2: Sí, vaig treballar en un banc.
1: I tu vas treballar a Correus...
3: Però això va ser, jo va ser al revés. Jo
1: la, final, la part final, tu exacte, la part al principi.
3: Sí, al principi, sí. Doncs,
1: la resta del temps vau ser músic professional. Sí. O vau d'anar combinant amb feines?
2: Jo,
1: o...
2: no, jo dels 15... dels 15 als 19 anys vaig treballar al banc. I als 19 anys em vaig llançar a la piscina.
1: I fins, ja fèiem,
2: fèiem bolos amb els dos més un, més o menys traiem algun duro, i em vaig despedir d'aquell martiri. Allò era un martiri xinès. Jo dic martiri xino. I de veritat, va ser la, allò va ser la salvació de la meva vida, fugir d'allà.
1: Tu, Pep...
3: Jo va ser cap al final, de fet. Al final, bueno, cap al final. Quan ja l'orquestra treballava molt poc, però després també vaig connectar el Víctor, que era el pianista que havia estat a l'orquestra, em va dir, tu t'ho faries res treballar en un circ? Diu, no, home, no, amb tu no. I llavors vaig entrar al Cric, quan hi vaig estar també allà, bueno, com uns 10 anys, i allò va, em vaig allargar una mica la vida professional allà, no? Però ja al mateix temps, com que la cosa anava molt justa, vaig començar a treballar un any que es va anul·lar una gira del circ, no sé com, alguna amiga em va dir, per què no vas a preguntar a Correus? I allà em van donar feina, i llavors anava fent... temporalment feia 2 mesos i així em anava ajudant, anava combinant les dues coses. I els últims 10 anys sí que ja vaig fer bastant a Correus i mira, per això almenys m'ha servit per poder tenir una mica de jubilació, perquè altra cosa que nosaltres també no vam fer mai va ser pensar en que un dia ens faríem grans. Vam pensar que sempre seria allò.
2: Sí.
1: No sé qui em va dir que la primera gira de la plateria us veu quedar a l'IVA.
3: Bueno, això va ser, no, la primera no, no, va ser un... quan va sortir l'IVA.
1: Això no és sinó allò.
3: Sí, sí, no, són coses que, bueno, no, ens pensàvem que allò... Sí, no sé si es pot explicar, això.
1: No, jo diria que ha prescrit, no, això?
2: Això, era,
3: això sí, ja ha prescrit.
2: Si vam ser sempre fins al final nostre mort fa 4 dies, una colla de pirates. Tot era allò, era posar-ho sobre la taula i repartir.
3: Sí, sí, sí. Amb aquests diners el que vam fer va ser... El Fabià, el nostre manager, va muntar una discoteca.
1: A tot plegat, l'any 21 vau publicar un disc que es diu Postal de la Mediterrània, on hi participes tu, Pep, a la música, el Manel Dols a la lletra i tu, Manel, a la veu.
3: Sí.
1: Després també teniu el Torres en Dols, que és el teu últim disc, juntament amb Manel Dols, on tu, Manel Josep, cantes una cançó, que farem ara en directe a continuació, també. Vull dir que heu arribat a una edat avançada, encara gravant en els vostres projectes, ajudant-vos, donant-vos un cop de mà, això està... Això és un gran logro, vull dir, això en el món de la música hi ha casos que passa, però és un ofici que, hi ha egos i gustos i tanta subjectivitat que no és fàcil arribar aquí.
3: Jo he tingut sort amb això, bueno, i el Manel també, de poder... Quan he tingut coses que havia fet o que sempre tota la vida he anat fent cançons, bueno, músiques, en plan amb la guitarra.
2: Sí, home, sí. Molt jo sóc un fan del públic com a melodista, com...
3: I
2: després... com a compositor, jo l'admiro quantitat.
3: I com vaig trobar aquest amic, el Manel Dols, que feia anys que no... Que ens vam retrobar precisament aquí a la Coma. Perquè ell tenia el cas a la Coma i...
1: Ara teniu una cançó a la Serra del...
3: I llavors, ostres, pam! I llavors, també mig jubilat, ell ja i tal, tenia molta... Ell és lletrista, o, en fi, escriu, i jo li vaig passar cançons, ell em va passar lletres, i van ser com per això he fet aquests 3 discs que hem fet, em sembla, són 3, no? El primer del quartet, el segon amb el Manel, i el tercer aquest últim.
1: Sí, sí, Manel Dols, els amics de la Coma, que el coneixen i que tenim en comú, em diuen que una gran persona, vull dir que li envien molts records, de fet. Escolta, això.
3: I el Manel també, bueno, Manel, ell ha fet també 3 discos, has fet tu, no?, un solitari.
2: Ah, jo sí, sí, bueno, un solitari...
3: Bueno, un solitari també.
2: Jo un solitari no podria fer res, però...
3: Bueno, sempre... molta gent, exacte. Jo en els discos també he trobat arreglistes i gent que venia a tocar.
2: I tant, home.
3: Pobres i tot sense... Si no, no hauríem pogut fer per amistat i per carinyo, no?
1: Com... I teniu intenció de morir amb les botes posades?
3: Sí, home, si fa falta...
1: De seguir fent moscos...
3: Molt em temo que la cosa ja està arribant a... La...
1: No, home, no, tampoc tant, però...
2: La veritat, com sempre, no ho sé. No m'ho plantejo.
1: No us plantegeu una data de dir, mira, en ja aparco tot i ja no
2: home,
1: vull saber res.
2: Home, jo de fet ja he arribat a aquest punt i ja he aparcat, però sempre sona el telèfon i et lien amb una cosa i amb una altra. I jo em deixo liar, sóc dels que no sé dir que no. I, bueno, i així estem.
3: Clar, jo pues, també vaig tocant, clar, has d'estudiar la flauta, has de tocar el saxo una mica, i tinc un quartet de saxos, que t'ho trobem de tant en tant, o... i també toco amb uns que fan una mica de clàssic, vull dir que més o menys em mantenc actiu per si surt alguna cosa, i jo, ja, si es pot fer, pues, es fa. I...
1: No, no, el que dèiem és això, sou músics d'ofici.
2: Al sofà, esperant passar el telèfon.
1: Bé, doncs anem a tocar, en aquest cas tocarem Caminet de Puritat, que no sé, la lletra no sé si... La lletra és... Clar, l'ha escrit el Manel Dolç, però no sé si tu sabries explicar-la.
3: Sí, el Manel que l'ha cantat t'ho explicarà.
2: Doncs sí, el Manel Dolç és oriund de Morella. I a Morella, el Caminet de Puritat era el camí que hi havia per anar al cementiri. Que aleshores és allò que acompanyaven el fèretre fins a un punt determinat, allà es quedava tothom i els familiars seguien pel caminet de puritat que anava al cementiri.
3: L'ermita de puritat.
2: I aquí explica això, que hi havia... Però la gent estenia els llençols, hi havia les basses de blavet, que ara ja no sé... No sé si algú sabrà el que és el blavet. Tu saps el que és el blavet?
1: No, jo sé d'un disc del... Com vas dir, el guitarrista que va morir fa poc, que tocàvem amb el Juan Perro, amb el Santiago Serón, que té un disc que es diu Blavet.
2: Ah, sí, el...
1: Molt maco, molt maco, una
2: Vinyals, cançó. No? Sí, Joan Vinyals. Joan Vinyals.
1: Em sona d'alguna cançó de...
2: Pues Blavet era una cosa que es posava com perquè la roba tingués un brillo blanc amb un toque blau, que era com més blanc encara. Era una pols que venien, que anava amb uns cartutxos, i als safaretjos de Catalunya hi havia el Blavet.
1: Bé, doncs anem a fer Caminet de Puritat. Gràcies per aquesta conversa i fins la propera.
3: Molt bé.
2: Fins una altra.
0: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Jané.
2: No es veu ni una ànima tot al llarg del caminet.

de blavet. Es blanquegen uns bolquers. Caminet de purità. Clar i ras com una dalla. Caminet de puritat.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La fisioteràpia a l'odontologia.
2: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades, es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
0: Salut Activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva. Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: notícies que...
1: Els camells són capaços d'ingerir més de 100 litres d'aigua en una sola presa, que després el seu organisme s'encarrega d'administrar fins al punt de poder aguantar sense aigua durant 10 dies a una temperatura de 50 graus. De fet, poden arribar a perdre fins al 40% del seu pes sense morir. La clau es troba als seus ronyons, que són capaços de concentrar considerablement l'orina per evitar la pèrdua d'aigua. També compta amb glòbuls vermells ovalats, de manera que poden ser transportats fàcilment pel cos, fins i tot quan la sang s'ha tornat espessa a causa de la deshidratació. Aquests glòbuls s'encarreguen d'alliberar sistemàticament l'aigua emmagatzemada a mesura que el cos perd fluids. A més, el seu pelatge li permet aïllar-se de la calor ambiental, evitant la transpiració, i l'estructura mucosa del seu nas és 100 vegades més gran que la dels éssers humans, cosa que li possibilita retenir el 66% de la humitat de l'aire. En contra de la creença popular, els camells no utilitzen els seus geps per emmagatzemar aigua, sinó que es formen per l'acumulació de greix durant el període en què l'aliment és abundant. És una reserva energètica que el camell crema en absència del menjar. Aquesta reacció química.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, una a l'altura de Santa Maria de Palautordera i una altra entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguin a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol, per ara, no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dius, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

La seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004 i

0: petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. Justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basada en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, no és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que doncs explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die. No? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no? Com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts. I volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo. Jo fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... fins divendres a mil. Ara, després, la.
1: Comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja estàs com més allà que aquí, no?, una mica.
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, però bueno, al final és com que es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana
1: llarga,
0: sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances, i no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament i també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar una mica en això. És a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran? No? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, avetllada amb la samarreta, o sigui, combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total.
1: Segur.
0: Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora ha de bullir la intensitat del WhatsApp i
1: d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant que, mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja

0: donarem informació d'aquella que diem de radioservei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això. Sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris. La convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en pot sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs, això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica, vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicarà en una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, eh? En soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona. Doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, eh? Com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats des de relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'hi ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius, però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia tan llarg que estem fent avui al sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí, parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guia una mica llarg, un sumari una mica llarg, per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.
0: Primera parada, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes, també.
2: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
3: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics: començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin on no convé.
2: D'altra banda, Cubero ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
2: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. A propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
2: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat l'eclipsi, ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També un parell de notícies. Avui anem malament de temps.
4: Comencem... Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
4: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
5: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
4: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
4: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
4: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic. A Vic, un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
4: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-lo recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com evoluciona la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tina Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
4: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen. És algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit. Potser l'Arnau Vilà, Demunt, se'n recorda. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Et sona això que dic o no?
6: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
6: Un nom en concret.
0: Busco internet.
6: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
6: Sí, els municipis de la Granja d'Escarpixerós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que el Matret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
6: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs, al Pallars Jussà. Què et sembla?
6: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
6: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps a Salàs. Molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. Apunta també per demà.
6: També estem llestos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
4: Bon dia.
0: A punt de les vacances, tu, Ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi, te'n vas?
4: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
4: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
4: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
7: Què fem a la Marina? Activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calme, també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no? Tindran aquest avantatge. Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
4: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
0: Notícies més enllà de l'eclipsi.
4: No, són relacionades amb l'eclipsi. Vinga. També. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortir del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I, com sempre, parlem de festes. Núria,
0: vinga,
4: no puc marxar sense parlar.
0: Sant Roc toca ara.
4: Sí. Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, al Cors del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni. Hi ha diferents actes per tots els públics.
0: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
4: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
0: Marina, Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
8: Tornaré.
0: Tornaràs, en
8: tornaré,
0: ja.
8: Sí,
0: en 3, 2, 1.
8: Vull dir, serà vist i no vist.
0: Desconnecta, però. Gràcies, Marina.
8: Fins ara.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és un dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. I Mahuan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta. No? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens, se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet, hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això ens relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podria provocar este eclipse en els espais naturals que estaven els ocells nidificant. No? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment, s'han de respectar, no poden anar però no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el pont del Passador, a Deltebre, es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera, hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest Parc Natural dels Ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Este risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al parc natural per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent doncs, no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem que encara que nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que es vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està dins l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, pujar car o no, i és una de les coses que estarem...
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
0: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giné de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
0: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent i, de fet, també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguin molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau. I efectivament, el dispositiu va a acord a tot això. I sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim... primer un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse i inclús un cop finalitzat l'eclipse també. I per tant, preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida, sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè, sí. A més, hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre. Ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè este dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també els bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí i després, pues, a nivell territorial, ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alertes, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alertes és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència i, per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alertes seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentarem o intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona a la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
6: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat i, per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
6: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar, i per tant nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això. Doncs ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
5: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
6: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on efectivament el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments doncs també ens han pareixut o ens semblen òptims, i evidentment inclús moltes vegades, no?, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
5: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
6: Sí, efectivament, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
0: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere.
6: Sí.
0: Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si ho dormirà mig camí ja. Si aprofitant que ve a Tarragona, ja tirarà cap avall.
5: No, perquè demà al matí ens comença a quedar a Reus, també.
0: Ah, mira.
5: El 112 anirà en aquest
0: punt. Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt, sí. Molt de per aquí. Molt bé. No, ho hem de deixar aquí.
5: Moltes gràcies, Núria.
6: Gràcies.
0: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà, al final, a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
5: Gràcies, ens escoltem demà.
0: Ens escoltem,
5: vinga.
0: Molt.
5: Adéu.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà curta una altra zona, que és a les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà de Munt ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
8: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
9: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
8: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
9: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs, ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària ponent també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
8: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
9: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
8: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions, i una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha de llençar borilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
9: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
8: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipsi, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
9: És important, sobretot, que quedi clar que cal fer servir ulleres homologades o filtres solars certificats. Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, eh? Això, CDs, fins i tot.
8: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
9: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
8: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
9: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo, que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi, i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no, al conjunt de la ciutadania. I bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no, per compartir-ho amb els infants i els joves i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
8: L'eclipsi serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
0: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom, eh?
10: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
11: Hola, què tal? Molt bon dia.
10: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
11: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, ha començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
10: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
11: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel, hi ha uns codis QR, i descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació. És absolutament anònim, i el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
10: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
11: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no? Que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
10: Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
11: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
10: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
11: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
10: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no? Per participar.
11: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa pues, que resulta relativament fàcil i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
10: Uh-huh. Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
11: Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
10: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí. Com viurà l'eclipsi?
11: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
0: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions sí. Per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder doncs, sí. Endinsar-se una miqueta al mar. Això està sí. Xulo.
11: Sí, ho he vist.
0: Molt bé. No sé, com a darreríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
11: No, amb persones no. Bé. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. Mm. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual cosa això és una sorpresa per ells. I hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
11: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde, del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
10: Igualment, molt bon dia.
0: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
16: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
14: Salut activa.
17: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
19: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a la B23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a la B20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona i Trànsit recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en 2 punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaços de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què
0: bon
1: tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent, a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, amb un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona, però
0: bé, igual la confós la colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí.
0: O, no?
1: O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més, i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim, via Instagram, el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui, que es tracta... Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar quin tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet, és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es diu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants. Sí, és graciós, no? Però sí. Però sí, ens ha dit això. I a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles, al final, són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor

0: fons de pantalla. Què
1: això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
2: Per mi, la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè hi he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
3: Home, és que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant, i tant. I és això, al final és un grup amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències.
3: I pateixes,
1: rialles,
3: que
1: nervis.
3: Això també això uneix, el fet de patir,
1: sí.
3: No?
1: Pateixes sí. I això uneix bastant. Mm.
3: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també ens trasllada a Granollers i es tracta dels Diables, en aquest cas.
3: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
3: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada a la vida.
3: Clar, després si vas a mirar com passa a les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com a que vas a lo que t'ha d'agradar.
1: Sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Tu t'hi posaries en el foc,
3: jo no,
1: Núria?
3: No, però mira, ara que... No, jo no. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un munt d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment, no? D'acord, sí.
3: Tu què, tu estàs amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla i
3: de cop
1: va venir la pandèmia i es va parar tot. Ostres. I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
3: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea. Suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra. Però sí que m'agradaria, sí.
3: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després. Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
3: Parlem de colles de Festa Major, així en general. És el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
3: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que... a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps, i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO, també hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passarà en d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of

0: Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
1: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
0: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
1: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar la millor manera possible, bé, avui en dia és un problema i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació o tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
0: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por a quedar-se fora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
1: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudir.
0: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollís la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
2: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer apunt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem, que això doncs va una miqueta a ralentir, el meu cap va a ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'on és i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, en Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem saber, volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, molt, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser. No, costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació. És molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quant dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut. Comptem. Poder minut i mig cap a Astúries i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i els donar-ho compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el resta ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, a Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat. Sí. Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix, estarà 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin, perquè aquest, clar, quan el sol està baix tampoc és la claror que tenim ara. Però, home, amb el sol sobre l'horitzó, és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així a grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: quedar... Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total. La diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redador, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant, els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat. Vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em va costar un parell d'hores. Perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que se fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Sí, em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Allà veurans, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet. Ha de ser, perquè estarà a 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament pues això, despejat, destapat. I, clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà el mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe. No a la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe. Jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més...
1: Hi ha més
2: si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més, sí. Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: anular.
2: No serà total.
1: Anular va ser el que vam viure
2: anular
1: fa molts
2: va
1: anys?
2: Ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
2: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
2: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar, clar.
2: És... De tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
2: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
2: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no he viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que aquí l'està fent molt, molt grossa. Deixem a Premià ara, sí, deixem el Maresme. Són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
0: En cada Obert per vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya, gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara, com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades, i físicament hi anem, perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
0: Al Pep li va faltar temps quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi. I el Pep va dir, res de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Hi ha ambient aquí de festival astronòmic, perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia. És un festival, realment.
4: És un gran festival i hi ha un gran ambient. Mira, només et diré que si no arribo pujant no hagués vist el Tultel Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
0: Hi ha el Tultel Poltrona, mateix, parlant d'eclipsis.
4: Sí. Parlant, oh, wow. Bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de Muntanyes de Prades. I també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan no fes l'eclipsi.
0: I molts mitjans ens comentaven els organitzadors internacionals també,
4: Sí, mira, no fa gaire d'acabar de fer una entrevista amb ell, amb l'Aleix, que el saludem ja. Aleix Roig, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
4: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, que sí, això creix,
5: Jo encara vaig amb maniga llarga.
0: Uau,
4: escolta, increïble. T'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
5: Sí, mitjans del centre d'Europa, d'aquest fet aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar i, de fet, ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
4: Qui hi ha allà dins ara mateix?
5: Allà tenim el Jaume Mateu, del CIRCRIC, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
4: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
5: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bright Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir unes xerrades, tallers, també la Noemí León. I, de fet, vam acabar el dia amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del Gran Eclipsi i al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt, en breu venen els companys del Banyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà, tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
4: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb persona que va descobrir una nebulosa.
0: Va descobrir una nebulosa?
4: Sí, sí.
0: I quin nom li va posar?
5: Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Rotjo Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
4: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si n'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
5: De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos. I la recomanació, sobretot, és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer-ho amb seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés, doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure, l'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat, doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades, sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
4: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
5: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell... Tenim una llei catalana, doncs, que és pionera en aquest sentit. I això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaz, una llàgrima de Sant Llorenç, es veiés durant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que, si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
4: Se m'ha posat la pell de gallina.
0: Ostres!
4: Mira. Literalment, Núria.
5: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
4: Imagina't aquest moment, Serà brutal.
0: Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
5: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs, poder fer, doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant, si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi, ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada, i sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
4: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui oberta al públic, perquè estigui per aquí?
5: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies, perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a l'últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants i esperem viure una gran experiència amb ells.
4: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en veurem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment, i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
5: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori, la gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
4: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
5: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem en aquell moment, i jo fins i tot com a astrofotògraf em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
0: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix. Què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida al Parc Astronòmic de Prades, entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
5: Evidentment, l'endemà, depèn de quina derivada ho mirem, eh? A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori, i sempre torno a reforçar aquest missatge, eh? L'eclipsi passarà, però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades, i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que, sobretot, haguem deixat un territori tal com estava, que no hi hagi hagut cap incidència greu, i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendi alt, nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
4: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé, hi ha un edifici molt maco aquí a la Passa dels Arbres. Fa fresca, per tant, veniu. No només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
0: Molt bé.
4: Aleix.
5: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
4: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, perquè aquí hi ha ambient aquí, eh?
0: Aprofita i queda't. Jo et dono permís. Sí, sí.
4: Bueno, va, vinga. Que ha tornat una hora, eh?
0: Ja. Fins demà, Pep. Una abraçada forta. Gràcies.
4: Adéu, adéu.
0: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura. I això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
6: Cada any, en algun lloc del planeta, es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars. Però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptors escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure, i després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. I hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques. I, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, en la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipsi.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipses al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i amb més anys propers, i hi han il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
0: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en la tensió, amb la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipsi. La ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment d'eclipse per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipse hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres, que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipses, és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem, d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El racó del llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici, que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa, que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908, i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites, que normalment són visites regulars, com deies tu, també intensificades ara per l'estiu, suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé. Vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost. Però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina, que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta.
4: T'ha fet mirar la lluna, t'ha fet creure que estem.
3: I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
2: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada. Per a dimarts, per avui mateix, eh?
3: Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
2: I, per altra banda, un punt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
3: Òbviament, no podia faltar. Demà, sense falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
2: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
3: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un i... Bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música,
2: Food trucks, food trucks, no? Perquè hi ha tota mena de serveis perquè sigui tota una festa, això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
3: No passa res, no passa res.
2: Ja sabem
3: jo
2: el que hi ha.
3: Jo volia fer un petit apunt que, sí, abans de... O sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, sí, com que ha passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Sí, és que d'això se n'ha parlat
3: feu
2: poc.
3: Feu l'extra.
2: Sí, fem el doble, no? El 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç. Però no té per què ser versus, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
3: gràcia. Exacte, ho podem fer tot, ho podem fer tot. Jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrimes de Sant Llorenç, sí, i dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de la Llàgrimes de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
2: T'agraden molt. Ves que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
3: Ai, ai, ai.
2: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
3: Perfecte.
2: Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
3: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
2: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, Mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
5: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
2: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no?, per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà, el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
6: Molt bones.
2: Hola, hola. Un dia et canviaré el nom, perquè, clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
6: No et preocupis, em passaria el mateix.
2: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura, sí, popular.
6: No, de fet, ja hem, tot el que hem rebut ja ho hem posat.
2: Molt bé.
6: I ara simplement, doncs, recordar, sí, que el tema del dia de demà, suposo, per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria, doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure, doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar. I res, ho posarem aquí.
2: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi. Totalment, sí. Expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
6: Exacte.
2: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç, doncs també.
6: Sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha, sí, també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
6: Perfecte.
2: Bé. Aquesta nit descansem bé, eh?
6: Això mateix. Una abraçada molt forta.
2: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu pagar la tabarra, dar la torra, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu, aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i també afectacions en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi sigui comarcal. La data recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2 i també vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, la P7 concentra les principals retencions amb 7 quilòmetres de cues entre Gelida i Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha trànsit intens a la P7 a Cerdanyola del Vallès i afectacions per vehicles al voral a Subirats. A més, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu també en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format llargues cues d'usuaris. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i també a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violents. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu, també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I a aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara a Barcelona, sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al 23 i, mentrestant, hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
3: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
0: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
0: Al control de so, avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2.
0: Esperant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps d'Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, a les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la Ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
0: Doncs anem a la zona zero d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
12: Potser tot sola.
13: I jo, el meu home, segurament. O potser els tres, ho veurem.
14: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
15: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
16: És la meva dona, la meva filla i amb un fill. I a la família, sopa a casa, iau.
14: Pues bueno, si puc lo veure la finca meua, que tinc una finca d'oliveres, i allí pues, puc lo veure la finca meua.

0: estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
1: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
2: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
1: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
3: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs, que ho recordem sempre.
4: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
5: Una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
6: Nunca he visto un eclipse y me extraña ver.
1: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
0: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
7: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
8: Perquè també puguem gaudir de l'eclipsi, perquè el que volem és fer un eclipsi que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I aquest dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
7: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
9: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
7: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
10: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
11: Hi ha tota la part de parcialitat que es anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
10: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, Cugat Media, Tina Forest.
12: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
13: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
12: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
14: durant la tarda circulant.

0: Volaran bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
1: Notícies en xarxa.
2: En punt un quart de tres, eclipsi a banda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
0: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
2: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duc, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
0: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
2: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
0: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
2: La capital catalana hi ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
4: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
3: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
4: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
3: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
2: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils s'està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
0: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
2: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. A Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues cada tant en tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, doncs, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, doncs mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
5: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
2: 11 minuts i dos quarts de tres i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa, Ràdio, Adrià Carreras.
7: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, La disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
2: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de 3 per la Festa Major de l'Escala comptarà amb una 60ena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio l'Escala, Maria Pagès.
8: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una 60ena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36ena edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
9: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una 60ena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
8: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
2: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
10: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Boloix s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
2: I arribarem als esports amb música.

0: Dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar.
0: I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2, quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
2: Bon dia, Jordi, i ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
3: Perquè un club com el Liverpool sempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
2: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé, l'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
4: When I got the information that I'll be...
5: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
4: And this season is going to be better. And before coming, I've...
5: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
4: To achieve my goals.
2: Ara en vol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
6: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
7: Des de que jo sóc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? ¿Por qué no soñar es lliure, no? ¿Por qué no hem de guanyar una altra, no?
2: I notícia d'aquest matí, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
0: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Ai!

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
9: Serà un acte que es farà al parc de l'amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
6: Molt pendents estem dels núvols que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
6: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada. A partir de demà, previsió del temps, Marc Jaureguizar.
10: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i a aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, des de l'Alt Urgell, perquè aquí els rugets inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
6: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
9: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
6: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
9: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als Búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
11: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques, i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
6: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
9: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i, mentrestant, hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
6: De Barcelona a Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
9: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
6: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
9: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
6: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
12: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
6: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
1: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
1: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes averies i, per tant, les averies causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
0: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
2: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
0: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
3: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
4: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
3: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
6: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
5: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
3: I el compte enrere oficial de l'Eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
4: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
3: Doncs anem a la zona 0, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
7: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
8: Potser tot sola.
9: I jo, l'home, home, segurament. O potser els tres, ho veurem.
10: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
11: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
12: La meva dona, la meva filla i amb un fill. I a la família, sopa a casa, iau.
10: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meua, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
13: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria, Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgo no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria i entrant a Eslovènia.
11: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para veure-ho.
14: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger.
8: Ningú a Deltebre sempre...

0: sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: Poc de 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riu Mar, canal T Martí Carot.
2: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riu Mar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
3: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riu Mar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
2: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
4: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
2: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
5: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
6: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
5: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
7: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per a aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi Lopesinos, astrònom i autor de manual d'observació d'eclipsis de sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
8: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
7: Després de l'eclipsi, Lopesinos posarà ja a la vista el següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques. I és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
1: Dos minuts i en punt 3:45 de la tarda, us ho hem anat dient aquests últims dies, ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
9: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
10: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
9: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
11: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
12: Notícies en xarxa.
1: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:45 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
11: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicent i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
11: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho destacam en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
11: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant.
1: A la capital catalana n'hi ha ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
14: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
13: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
14: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges. No? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
13: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: Doncs encara a la ciutat de Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
11: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades, Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I el port de Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, diu Laura Casas.
15: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
16: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, doncs que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, doncs, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diuen, ah, doncs mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
15: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
11: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dia dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 beines i 5 cartutxos a la via pública.
11: Segons han explicat fonts policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist una arma de foc.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres, i s'amplien els dies de les barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
17: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada d'havaneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
18: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
17: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazú. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I ens hi trobem ara Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto. Mataró, Ràdio, Judit Vallès.
19: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silke ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
20: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes, és la meva quarta quedada d'esperantistes a Catalunya i crec que l'especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
19: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
1: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
11: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar.
1: I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig.
11: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
1: Doncs amb la veu de Rosario arribem als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
21: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
22: Perquè un club com el Liverpool sempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, el mensaje a la afición es agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
21: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Kalu Chinyere, procedent del Llevant. La migcentra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Kalu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
0: When I got the information that I'll...
3: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
0: And this season is going to be better. And before coming, I've...
3: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
0: To achieve my goals.
21: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
4: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
23: Des de que jo sóc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
21: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanas disputaran la final del 4%.
1: Gràcies, Jordi, per últim als esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
24: La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'estiu d'avui, dilluns 10 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la col·laboració veïnal frustra l'ocupació d'un habitatge a Sant Feliu. Sant Feliu i Castellterçol presenten al·legacions al Plàter. L'ADENC alerta que el Plàter afecta 335 hectàrees de Sant Feliu malgrat el potencial de les teulades. Mollà dona el tret de sortir de la festa major amb la llegenda de la Cabra d'Or.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'S59 d'estiu del 10 d'agost del 2026. Comencem l'edició d'avui explicant-vos que la col·laboració veïnal ha frustrat l'ocupació d'un habitatge aquest cap de setmana a Sant Feliu de Codines. Els fets van passar dissabte quan quatre persones van intentar accedir a un habitatge situat al carrer Josep Rossell. Els veïns ho van comunicar de seguida als cossos policials i als Mossos d'Esquadra. Àlex García és sergent a la comissaria de Caldes de Montbui.
2: Aquest cap de setmana es van trobar un avís d'uns veïns que van avisar que en un pis buit que estaven accedint unes persones amb una escala, estaven accedint per la balconada, dues persones, i ràpidament els Mossos d'Esquadra d'aquí de Caldes van anar cap al lloc i van veure que dintre del pis realment havia gent dintre. Varen picar per si podien obrir el pis, no va obrir ningú. Varen fer gestions per saber el propietari del pis amb la sort que es varen trobar un pis d'una segona residència. El propietari era una persona de Barcelona i era una segona residència. Al ser una segona residència, el tractament que li van donar a l'operativa policial no va ser d'ocupació, sinó d'una violació de domicili. Una violació de domicili comporta pues, amb una flagrància, perquè els fets van passar en una hora o dos, hi havia una flagrància delictiva, llavors més la negativa de que els autors dels fets no se van entrar, van activar els bombers, que els van deixar una escala, llavors el cap de l'operatiu, que era un agent expert d'aquí de Caldes, va entrar per al balcó i va fracassar aquesta violació de domicili, que va terminar amb la detenció de dues persones que estaven a l'interior i una dona embarassada que sembla ser que va entrar per la porta un cop els autors dels fets estaven allà dintre.
0: Els dos detinguts ja tenien antecedents policials per delictes contra el patrimoni i ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia. I és que la col·laboració veïnal ha estat clau en aquest cas. Davant de possibles ocupacions d'habitatges, els Mossos d'Esquadra recomanen avisar els cossos policials el més aviat possible.
2: L'important, sobretot, és el que diem, perquè els cossos policials puguem jugar amb la flagrància delictiva. La flagrància delictiva ens permet actuar de manera immediata i evitar que aquests tipus de delinqüents constitueixin el seu domicili. Llavors, com no els dona de temps a constituir el seu domicili, no tenen la protecció jurídica de domicili i permet que els agents puguem entrar fins de la força en el lloc que han ocupat.
0: La importància de les 48 hores és clau i és que els Mossos expliquen que, si es triga més en actuar, els ocupants poden arribar a constituir aquell immoble com el seu domicili i, a partir d'aquí, el desallotjament ja requereix d'un procediment judicial. Moment ara de parlar de nou del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, conegut com a Plater. Un pla que, com us hem anat explicant en anteriors edicions de l'S59, estableix criteris territorials i ambientals per ordenar la implantació de projectes solars i eòlics. L'objectiu del pla, impulsat pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, és implantar les energies renovables i descarbonitzar el país al 2050. La proposta que ha fet la Generalitat és preliminar i classifica el territori en diferents categories d'idoneïtat per a la implantació de projectes d'energies renovables. El pla identifica municipi per municipi diferents àmbits amb graus diversos d'idoneïtat per acollir eventuals projectes de generació d'energia renovable, però no suposa l'autorització automàtica de cap projecte. Des de la seva presentació, el pla ha rebut l'oposició d'entitats i d'alguns municipis, a més de més de 12.000 delegacions en el primer període d'exposició pública. El 30 de juliol es va tancar el primer període de delegacions, però el govern ja ha anunciat que obrirà un segon període perquè la ciutadania, les administracions i les entitats presentin les delegacions que creguin convenients. El Plater, que encara es troba en procés d'elaboració i es pot modificar en funció de les al·legacions, preveu que l'any 2050 les plaques fotovoltaiques ocupin 12 hectàrees de Sant Feliu de Codines, una extensió que suposaria un 0,8% del terme municipal. Aquestes instal·lacions s'haurien de fer, però, en els terrenys que estableix el Plater, que són un 8,8% del terme municipal. En el cas de Sant Feliu de Codines, no hi ha previsió d'instal·lacions eòliques. L'Ajuntament ha analitzat la documentació presentada per la Generalitat per valorar l'afectació que té el pla sobre el municipi i defensar els interessos de Sant Feliu. En aquest sentit, el consistori ha presentat al·legacions demanant que es preservi l'activitat agrària existent i que els terrenys que actualment es destinen a l'agricultura quedin exclosos de les zones prioritàries per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Així ho explicava Pol Cabotí, alcalde del municipi.
3: Però després hi ha matisos o hi ha aplicacions doncs, que ha fet que diferents sectors, sobretot el sector de la pagesia, doncs tingui conseqüències importants d'aplicar-se la proposta que han fet. En això s'han basat sobretot les delegacions que hem fet com a Ajuntament, ja que compartim aquesta visió, i d'entrada el que hem fet és adherir-nos a la moció que va aprovar, les delegacions que es van aprovar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, on el primer punt era sobretot remarcar doncs, que s'havien de tenir en compte aquests usos agraris existents. Aquests terrenys que ara mateix ja s'estan fent servir doncs, per pagesos que tenen activitat agrària i que, per tant, hem de preservar, i el que no podem fer és que amb una planificació d'instal·lar parcs solars en el territori doncs acabi anant en detriment d'aquesta activitat que ja existeix, que en les últimes dècades s'ha vist minvada i que, per tant, doncs, al contrari, no? Hauríem d'intentar fomentar que seguís sent així. Sobretot perquè també té una funció, també de prevenció d'incendis i de treballar la terra i d'activar la terra, i que, per tant, hem de preservar. Sí que el fet doncs, de que una zona, un camp agrari, es posi com a zona prioritària per instal·lar-hi plaques la fa molt més atractiva i segurament molt més rendible econòmicament per a algú que hi vol invertir, posar-hi plaques i treure aquest rendiment, però que un tros doncs, de muntanya, un tros forestal, que evidentment doncs, els costos de posar-la a punt segurament són més alts, i per tant, doncs, com que això no podem abocar-nos a aquesta situació, doncs la primera al·legació, i que hem compartit també amb pagesos del municipi, és doncs, que s'excloguin aquests camps on hi ha activitat agrària.
0: Entre les al·legacions presentades, l'Ajuntament també reclama que es tingui en compte el traçat de la futura variant de Sant Feliu i l'afectació que tindrà sobre el territori. El consistori considera que aquesta infraestructura pot ser una oportunitat per concentrar-hi instal·lacions fotovoltaiques i reduir, així, la pressió sobre altres terrenys del municipi.
3: Com a prioritàries no es tenia en compte el traçat de la futura variant i l'afectació que això tindrà doncs, en aquell espai. I per tant doncs, hem demanat que això es tingui en compte, s'inclogui i es reformuli doncs, en tota la zona afectada. En aquest sentit també hem visualitzat l'oportunitat de que aprofitant la infraestructura sobretot del viaducte de la variant, doncs allà ja seria un bon espai, entenent doncs, que allà l'impacte ja hi serà doncs, de posar-hi plaques i reduir així la pressió sobre altres terrenys del municipi.
0: L'alcalde també explica que ha mantingut trobades amb veïns, propietaris i pagesos del municipi per resoldre dubtes i inquietuds sobre el Plater.
3: Durant les darreres setmanes, jo personalment com a alcalde i regidor de Medi Ambient he estat atenent doncs, tots els veïns i veïnes, propietaris i pagesos que m'ho han demanat, sobretot per aclarir dubtes. Alguns d'ells doncs, m'han compartit també les al·legacions que han presentat al Plater, i en algunes d'aquestes doncs, en les que hem considerat que s'alineaven doncs, amb els nostres objectius també i amb l'interès públic, doncs, també des de l'Ajuntament ens hi hem adherit i hem reforçat d'alguna forma aquesta visió. La majoria d'elles doncs, demanen en aquest sentit que deia abans, que és de protegir i preservar l'activitat agrària existent al municipi, ja que, com ja vam apuntar, El ple municipal, el gran damnificat, pot arribar a ser el pagès, aquella persona que està treballant al camp, però que no és propietari, ja que el propietari, doncs, si li donen l'opció de que li sigui més fàcil posar plaques, doncs, és probable, doncs, que

0: alguns d'aquesta, com a mínim una part d'aquesta generació fotovoltaica hauria d'estar compromesa en ser generació pública d'energia. En aquest sentit, doncs, cal inversió i pensem que és un moment, que és un moment important, que és un moment clau, perquè molta part d'aquesta energia sigui de les, produïda per l'administració pública.
1: I continuem parlant del Plater, perquè a Castellterçol també s'hi han presentat al·legacions i, a més, se sumen al manifest de Verges per frenar la seva implementació. Aquest és el setè municipi de la comarca del Moianès que s'hi adhereix. Ens ho explica en Jordi Givert.
2: Al darrer ple municipal de Castellterçol es va aprovar per unanimitat la formulació d'al·legacions al Plater. Amb aquest acord, l'Ajuntament presenta un extens paquet d'al·legacions per defensar la preservació del territori, el paisatge i els espais agraris i forestals del municipi. Toni Massot, alcalde de Castellterçol, explicava que també se sumen al manifest de Verges per demanar que s'aturi el Plater, a la vegada que l'Ajuntament presenta aquestes al·legacions per mostrar els punts en què estan en contra.
3: Per un costat, com a Ajuntament de Castellterçol, votarem l'adhesió en aquest manifest, però per altre costat enteníem que nosaltres, o entenem, jo crec que tots, estiguem d'acord amb el Plater o no, estem d'acord, estem a favor de les energies renovables i d'una implementació doncs, que sigui justa, no? Per tant, el que també vàrem pensar en totes les al·legacions que hem preparat amb totes les forces polítiques és de que, a part de l'adhesió en aquest manifest, el que volíem era posar de manifest una sèrie d'al·legacions entenent que el pla terci, però en tot cas que es pot fer de manera diferent.
2: Una de les principals preocupacions és la falta de protecció de pagesos i ramaders a l'hora de concebre el Plater. Massot explicava que no es pot perjudicar la sobirania alimentària per anar cap a la sobirania energètica.
3: És el tema de la sobirania alimentària i la protecció de la nostra ramaderia i agricultura. Ens trobem que el Plater ha fet com una espècie de regla de tres i no té en compte el valor agronòmic o l'activitat social i personal, no? Doncs de que significa l'activitat ramadera i d'agricultura a Castellterçol. Per tant, no val a dir que té un potencial X i que no hi hagi un anàlisi real d'això. I a més, i crec que és més important encara, que hem de disposar de sobirania alimentària també com a territori. Per tant, el que no val és eliminar la sobirania alimentària a costa de plaques fotovoltaiques.
2: També es demana que revisin els criteris de protecció d'espais d'interès mediambiental i l'exclusió d'espais d'alt interès pel poble, com el Castell de Castellterçol, el Coll de la Creueta, la Poua de Can Revitllat i Sant Julià d'Úixols. Massot també explicava el descontentament del territori, perquè el pla carrega la responsabilitat de generar energia a les zones menys poblades del país.
3: I que sigui justa a nivell de territori. No té sentit que parlem d'emergència climàtica i emergència energètica i que, per tant, Castellterçol, igual que tots els altres municipis de Catalunya, ens hem d'inflar a posar plaques quan tu, per exemple, vas a l'àrea metropolitana i totes les àrees antropitzades no hi ha ni una placa, per dir-ho així, ras i curt. Per tant,
2: per això també s'ha presentat al·legacions per prioritzar la fotovoltaica en espais ja transformats, l'obligació de soterrar les línies elèctriques d'evacuació i el respecte al dret de la propietat davant l'expropiació forçosa. Per altra banda, sobre l'adhesió al manifest de Verges, contrari al Plater, es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 abstencions. Connectem Castellterçol s'hi va mostrar a favor, així com la regidora no adscrita Raquel Alcaide. L'escoltem a ella i a l'Eix Roca, representant de Connectem.
4: Se'ns ha tingut un despreniment molt, molt gros, penso personalment, com a ajuntament. No se'ns ha comptat a la veu dels municipis. Al final, per ells, entenc que l'important és l'àrea metropolitana i no la resta del país. Llavors, entenem doncs, que ho hagin fet d'aquesta manera per la seva ideologia política i la seva forma d'entendre el país, però no costava de res. I és molt important que en una qüestió tan important com el Plater es posés, passéssim al sedàs, anéssim ajuntament per ajuntament com a govern de la Generalitat i sobre això comencéssim a treballar.
5: Considero que el Plater és d'allò més pervers que s'ha fet. És com agafar un pastís i tirar-lo a sobre dels ajuntaments per veure si tothom s'hi oposa, si tothom està en desacord, si es lia una bona tangana, i aleshores així tirar cap a les expropiacions i obligar-nos a fer-los com ells volen. Per tant, penso que aquí hauríem de poder estar tots d'acord de que Vale, sí, energies renovables.

0: Sí, està clar que les necessitem, no podem pagar l'energia als preus que l'hauríem de pagar si no en tinguéssim i no fóssim autosuficients, però no d'aquesta manera.
1: Les abstencions van arribar per part d'Esquerra Republicana, que, tot i estar a favor de presentar les al·legacions al Plater, veia contradictori posicionar-se totalment en contra del mateix pla a la vegada. Escoltem a Ferran Jordà pels Republicans.
2: Hem de mirar anar tots plegats, però que siguem una mica coherents, perquè nosaltres no entenem que se'ns dona l'oportunitat de millorar i, en canvi, votem en contra. Si no ens haguessin donat l'oportunitat de millorar el pla, evidentment ens hi sumem. Quan és un pla impositiu 100%, que no pots fer res, entendríem, evidentment, que l'enfrontament seria un altre. Però volem veure el got mig ple, tornem a insistir, i en aquest cas, per aquest motiu, no ens adherirem i no votarem a favor, ens abstindrem en l'adhesió a aquest manifest.
1: Castellterçol, doncs, se suma a Castellcir, Monistrol de Calders, Granera, Collsuspina, l'Estany i Santa Maria d'Oló. Set pobles del Moianès ja s'han posicionat en contra del Plater.
3: D'altra banda, l'ADENC també ha presentat al·legacions al Plater i reclama que el pla es reformuli íntegrament. L'entitat ecologista qüestiona, entre d'altres aspectes, les dades que utilitza la Generalitat per calcular el potencial de les instal·lacions fotovoltaiques a les teulades i posa Sant Feliu de Codines com a exemple. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona que l'ADENC considera més detallat, les cobertes del municipi podrien generar fins a 18 gigabytes hora anuals, el 191% del consum elèctric del municipi. Ens ho explica Arnau Vila, membre de l'ADENC.
4: Dic que li sobren teulades, és a dir, la potència que li ha calculat l'estudi de la Diputació de Barcelona, que és el més detallat, doncs calcula aquest 191% respecte del consum que té. Això vol dir que és fantàstic, és a dir, Sant Feliu de Codines, sense haver de posar plaques solars en camps i en boscos, ja estaria produint un excedent energètic amb el que podria ser solidari amb la resta del país.
3: També consideren que aquesta diferència en el càlcul del potencial de les teulades és un dels problemes de base del Plater i que acaba justificant la necessitat d'ocupar terrenys agrícoles i forestals. L'entitat també qüestiona les previsions de demanda elèctrica que fa el pla de cara al 2050.
4: Hem presentat bastantes, ara no sé si recordo, 18, crec que, al·legacions, i moltes són, diguem-ne, de contingut legal, però bàsicament el més important que nosaltres al·leguem és que el Plater es basa en dues premisses molt errònies. Una, aquesta potència que calcula sobre les teulades, que és totalment equivocada, perquè ells s'agafen a una mitjana, posen un coeficient a totes les teulades, a totes, i no saben ni la geometria ni l'orientació, llavors no s'agafen estudis més rigorosos com el de la Diputació que utilitzem nosaltres. I això fa que aleshores a l'estudi ja digui que s'ha d'ocupar camps i que s'han d'ocupar boscos perquè les teulades no donen suficients. Llavors aquí ja hi ha un problema de base molt, molt, molt, molt greu. I després el segon és que el Plater aposta a desenvolupar energia amb l'horitzó 2050. És a dir, en lloc de plantejar-se de cobrir, que ja és prou ambiciós, la demanda elèctrica que tenim actualment amb energies renovables, que és ja un objectiu molt i molt ambiciós, planteja no només això, sinó cobrir la del 2050, que ells calculen que serà més del doble de la que tenim ara.
3: En el cas concret de Sant Feliu, l'ADENC alerta que el Plater afecta 335 hectàrees, un 22% de la superfície del municipi. L'entitat apunta, a més, que un 43% d'aquest terreny se superposa amb els anomenats hàbitats d'interès comunitari, espais que, segons l'ADENC, tenen un valor natural que cal preservar.
4: Després també que de totes aquestes zones, clar, no cauen en sac buit, és a dir, en aquestes zones hi ha boscos molt valuosos, per exemple, molts alzinars, molts camps, matollars, bueno, espais que tenen un valor ambiental molt interessant. Nosaltres ho hem creuat amb les dades cartogràfiques i amb les cobertes del sol i hem trobat que Sant Feliu de Codines, el 43% de les zones del Plater cauen en hàbitats d'interès comunitari. Aquests hàbitats són cobertes del sol que estan identificades per la Unió Europea com que tenen un valor natural que cal preservar i que cal protegir. I en aquest cas a Sant Feliu, doncs això, gairebé la meitat de les zones Plater caurien en zones que mediambientalment tenen un valor que cal preservar.
3: L'ADEC demana que el plàter actual no s'aprovi i es reformuli, amb una revisió de les previsions energètiques i una nova avaluació ambiental. A més, l'entitat defensa que la transició cap a les energies renovables és necessària, però considera que s'ha de fer prioritzant espais ja artificialitzats i sense comprometre els terrenys agrícoles i els espais naturals. Muià dona el tret de sortida als primers dies de la seva festa major amb la llegenda de la Cabra d'Or. Ens ho explica tot en Jordi Givert.
1: Muià entra de ple en la celebració de la seva festa major amb una agenda carregada d'actes populars, cultura i música. Des d'aquest mateix dilluns, el gran protagonisme d'aquesta jornada d'obertura el té la festa de la Cabra d'Or. La representació teatralitzada de la llegenda ha arrencat a 6:45 de la tarda a la plaça Major. A les 7 ha sortit la caminada popular per buscar el teixit daurat i tot seguit es farà un sopar de carmanyola i el joc de cerca. La nit es tancarà amb la cercavila de la banda Àurea i els concerts de Fills d'Iso i PD Chibi a partir de la mitjanit al Parc Municipal. Demà dimarts, Muià viurà el desenllaç de la llegenda de la Cabra d'Or. L'activitat arrencarà a les 11 del matí a la zona del Parc Municipal amb tallers infantils i tot seguit, a 1:45, començarà la cercavila infantil encarregada d'escortar la cabra fins a l'Ajuntament. A la tarda, la celebració arribarà al moment àlgid a les 6, quan arrencarà des de la plaça Sant Sebastià la gran cercavila per festejar la troballa de la Cabra d'Or. La comitiva anirà fins davant de l'església de Santa Maria, on es viurà el moment més esperat, l'entrega de la figura al senyor de Planella, la pedregada i el desenllaç teatral de la història. La festa organitzada per l'associació La Cabra d'Or i el Consistori culminarà a la mateixa plaça Major amb un sopar popular a partir de 9:45 de la nit. La traca final arribarà amb els darrers balls de La Cabra d'Or i una sessió musical a càrrec de P.D. Cabrit que s'allargarà fins a les 3 de la matinada.
3: I ara parlem de l'atur, perquè el mes de juliol deixa un augment de l'atur tant al Vallès Oriental com al Moianès, tot i que amb una intensitat molt diferent. A la comarca vallesana l'increment és del 2,09%, amb 350 persones més a l'atur que al juny, mentre que al Moianès l'augment és de l'1,2%, amb 7 persones més. En ambdós casos, però, les dades interanuals són positives, amb menys persones aturades que fa un any. Al conjunt de Catalunya l'atur també ha augmentat durant el juliol, un 2,5%, tot i que les 314.874 persones desocupades representen la xifra més baixa en un mes de juliol des de l'any 2007. Si ho analitzem poble per poble, començant per la capital del Moianès, a Muià, on l'atur disminueix respecte al mes anterior en 13 persones, un 4,29% menys. La dada també és positiva si mirem un any enrere, amb 14 persones menys a l'atur, que representen un descens del 4,61%. La taxa d'atur provisional, per tant, se situa en el 8,37%. A Castellterçol, en canvi, l'atur augmenta amb força durant el juliol. Hi ha 15 persones més a les llistes d'atur, un increment del 16,30% respecte al juny. La comparació interanual també és negativa, amb 13 persones més sense feina que fa un any, un 13,83% més. Per tant, la taxa d'atur provisional queda en el 8,06%. I tanquem el bloc del Moianès amb Santa Maria d'Oló, que presenta una evolució positiva, i és que durant el mes de juliol hi ha 2 persones menys a l'atur, un descens del 9,52% respecte al mes anterior. En termes interanuals, també disminueix l'atur, amb 3 persones menys, un 13,64% de descens. La taxa d'atur provisional, per tant, és del 3,56%. Pel que fa al Vallès Oriental, començant amb Bigues i Riells del Fai, on l'atur augmenta un 9 persones durant el juliol, un 2,33% més que el juny. Respecte a l'any anterior, però, hi ha 2 persones més a l'atur, un increment del 0,51%. La taxa d'atur provisional queda en el 7,18%. A Caldes de Montbui, el juliol deixa 22 persones més a l'atur, un augment del 3,80% respecte al mes anterior. La dada interanual, però, és positiva, amb 18 persones menys desocupades que fa un any, un descens del 2,91%. La taxa d'atur provisional se situa en el 6,34%. I acabem amb Sant Feliu de Codines, on l'atur també augmenta lleugerament durant el juliol, amb 7 persones més, un 2,71%. Respecte al juny. En canvi, si ho comparem amb el juliol de l'any passat, hi ha 5 persones menys a l'atur, un descens de l'1,85%. La taxa d'atur provisional és del 7,33%.
5: El temps.
3: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho fem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
5: Hola, com va la setmana? Com comença aquesta setmana? Meteorològicament parlant, ho fem amb un temps estable. No hi ha manera de que baixin les temperatures. Les frases que tothom diu per tots els llocs, és quina calor, quin ambient tan xafogós, i és que no hi ha manera de que baixin les temperatures. Avui, novament, màximes al voltant dels 33, 34 graus. Són temperatures bastant normals per aquesta època de l'any, estem en plena canícula, però és que les nits també són de mal dormir, i clar, jo crec que el que fa més irrespirable l'ambient és aquesta acumulació de dies i dies d'aquesta calor, eh? És que no hi ha manera de que ens tregui de sobre l'ambient aquest irrespirable en el que estem, que farem balanç de tot plegat quan acabi l'estiu, però es batran molts rècords, segur. De cara a demà, pocs canvis, la temperatura alta, nits de mal dormir, algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitacions. Dimecres, dia 12, dia especial, dia de l'eclipsi. En principi es podrà veure. Recordem que les nostres poblacions és parcial, no serà total. Heu d'anar a un cim, a un lloc que hi hagi vista cap a l'oest i que no hi hagin edificacions ni muntanyes, que a l'oest es pugui veure perfectament cap a última hora del dia, i en principi es podrà veure. Hi haurà alguna nuvolada a la tarda, però no hauria d'afectar la visió de l'eclipsi. Les temperatures del dimecres, molt semblants a tota la setmana, les mínimes al voltant dels 20 graus, màximes 33-34 graus. No baixen aquestes temperatures, a l'igual que no baixaran el dijous. Calor, poques nuvolades, gens de pluja, en definitiva, unes paraules que portem ja molts dies dient-les, aquestes paraules, calor, xafogor, poques nuvolades i poca pluja. No hi ha manera de que plogui realment d'una manera forta, no hi ha manera que baixin les temperatures d'una manera forta. És el que ens toca aquest estiu. Unes temperatures altes que duraran fins divendres, és que de fet tota la setmana serà gairebé igual, amb aquest sol, amb aquestes petites nuvolades de tarda i amb unes temperatures de ple estiu. Que vagi molt bé la setmana i que tots tinguem una gran visió de l'eclipsi d'aquest dimecres, que serà un fenomen realment espectacular. Moltes gràcies, que vagi molt bé, adeu.
3: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia Adeu. Moltíssimes gràcies.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podrem percebre.
2: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
1: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant de qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui avaluar l'abast de la lesió. I seguint aquestes mateixes recomanacions, les ulleres homologades per veure l'eclipsi solar s'han esgotat a moltes òptiques. La demanda s'ha disparat els últims dies i alguns establiments han venut centenars d'ulleres, mentre continuen rebent trucades i clients que han buscat a última hora. Algunes òptiques fan llistes d'espera, però no poden garantir que arribin abans de l'eclipsi. Els professionals reconeixen que l'interès ha superat totes les previsions i destaquen que l'expectació ha crescut a mesura que s'acostava l'edat. Una cinquantena de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat avui davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera per protestar contra el que consideren un cas de catalanofòbia, discriminació lingüística i abús policial patit pel diputat de Junts, Isaac Pedrós. Els fets van tenir lloc quan Pedrós, que és invident, va anar a renovar el DNI de la seva filla i, segons el seu relat, se li va negar l'exempció de la taxa com a família nombrosa i no se li va garantir l'atenció en català ni un traductor. Pedrós ja ha denunciat la situació a la Fiscalia de Girona. L'ANC i diversos representants de Junts, ERC i la CUP han reclamat responsabilitats als governs espanyol i català. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha anunciat l'obertura d'un procediment intern per aclarir què va passar i ha assegurat que les comissaries de Catalunya ja es garanteix l'atenció en català. També ha indicat que entre gener i juliol les van fer prop d'1 milió de tràmits de DNI i passaport i que només es van registrar 5 queixes.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant. A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que hi hagi 660. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ho justifica.
2: D'una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
1: Batlle també ha explicat que les càmeres no comptaran amb intel·ligència artificial ni reconeixement facial i es respectarà la privacitat, per exemple, a les platges. Això sí, el pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol treballa de la mà del Marroc per accelerar la sortida en un temps rècord de tots els migrants irregulars que han arribat a Ceuta en les darreres setmanes. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, Álvarez s'ha dirigit també als possibles migrants que des d'Àfrica consumeixen falsa informació sobre les possibilitats d'accedir a l'Estat i els ha demanat que no arrisquin les seves vides, diners i futur en una aventura abocada al fracàs. Pel que fa a la decisió d'Itàlia d'establir controls dels viatgers vinguts a Espanya, el cap de la diplomàcia espanyola ha dit que Ceuta mereix suport i solidaritat d'Europa. Des del govern espanyol destaquen que tant Ceuta com Melilla garanteixen la integritat de l'espai Schengen perquè ningú hi pot sortir sense superar un filtre de control de la policia. I canviem de tema, però no de protagonista, ja que José Manuel Álvarez també ha parlat avui des de Ceuta del terratrèmol de Colòmbia. El ministre d'Exteriors ha afirmat aquest dimarts que no consta cap espanyol mort o ferit, però ha concretat que hi ha 164 membres de la colònia espanyola al país sud-americà amb els quals no ha pogut contactar l'ambaixada del país i que es consideren...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.

0: Bona nit a tots els oients.
1: Molt bona nit.
0: Bona nit, Ricard. Aquí. Bona nit, Robert. Ja bona estem nit. Aquí una vegada més, continuant amb el tema que aquest mes ens acompanya, que és el tema de la diversitat. I avui entrarem una mica més en el tema per parlar de sexe i de gènere, que jo crec que ens anirà molt bé per aclarir alguns conceptes que tenim molt confosos, no, Ricard?
1: Sí, sovint utilitzem definicions, idees que tenim preconcebudes sobre com tractar les persones segons la seva orientació sexual o segons la seva raça, la seva forma, i a vegades no ho fem del tot bé. Però segurament que hem de partir de que no ho fem bé perquè ho desconeixem. Hi ha molta gent que encara utilitza paraules del passat per desconeixement, no pas per ofensa. Però en canvi sí, hi ha tota una tendència cada cop més a l'ofensa i a la burla, que és algo que avui volem posar sobre la taula com a reflexió. Què viu cadascú de nosaltres i com ho viu per poder fer un canvi social des de la pedagogia i l'educació a la diversitat sexual.
0: En aquest sentit, a mi m'agradaria començar per aquesta distinció entre el gènere i el sexe, no? Perquè, com tu dius, moltes vegades ho confonem.
1: Quan ens referim a sexe, ens referim a el que és la part biològica orgànica per la qual naixem, de la forma que naixem, home o dona.
0: Amb el sexe, diguem, masculí o sexe femení? En quant a l'òrgan em refereixo.
1: Sí. Vale. Naixem amb genitals d'home o de dona.
0: Exacte.
1: I hi ha una variació que es diu intersexual, que és quan la persona neix amb els dos sexes junts per una malformació cromosòmica que s'aparenta o s'expressa d'aquesta manera. Que després sempre hi ha una opció de tractament quirúrgic o de tractament biològic. Això seria el sexe, quan parlem d'home i dona. Inclús en els qüestionaris que fem, quan pregunten què sexe és, bueno, hombre, mujer, home, dona. Ara, quan parlem de gènere, estem parlant de la forma en què les persones ens expressem a nivell cultural, vestimenta, paraules, actes...
0: Seria més la part social.
1: Com ens expressem.
0: Exacte, de mi vers a la comunitat.
1: Sí, jo puc ser una persona home expressant-me d'una forma femenina, puc ser una persona dona expressant-me d'una forma masculina, i una cosa seria, el meu sexe és home i m'expreso des d'aquesta vessant, d'un gènere femení, un gènere masculí, etc. Després ja veurem tota la tipologia que això pot generar, que les persones hem de saber. Sí que tenim dos grans grups, dos grans blocs, per poder tractar les persones amb respecte. Una seria la identificació biològica i l'altra la identificació social.
0: O sigui, que dintre del que seria quan parlem de sexe biològic, no? Que hi hauria aquesta distinció, no? D'aquestes característiques segons el nostre sexe biològic, aquí també podríem parlar d'aquest concepte que a vegades surt, que és l'intersexual.
1: Sí, que una part de la població té per defecte cromosòmic els dos gèneres junts. I dintre d'aquesta definició de sexe estaríem parlant de cisgènere, que vol dir persones que es reconeixen amb el sexe biològic que han nascut. Si jo neixo amb un genital d'home, em reconec home, i dona, em reconec dona. I l'altre és transgènere, que és malgrat jo tingui uns genitals biològics d'un sexe concret, no em sento identificat i necessito o vull optar per operar-me o no o transformar-me en un altre sexe. Però estem parlant del capítol sexe.
0: Encara que diguin, encara que utilitzi la paraula gènere, perquè clar, si gènere o transgènere... Per això confon a vegades una mica, no? Perquè dius, a veure, on te'm situo?
1: Vol dir que gènere i sexe coincideixen.
0: Clar, en aquest cas, no?
1: I l'altre és que no coincideixen.
0: Exacte.
1: Ho fan per això.
0: Vale, vale, d'acord.
1: Quan jo coincideix el meu sexe amb la meva expressió social, es diu cisgènere. Quan jo no coincideix, es diu transgènere. Perquè és com una transitació cap a un altre espai.
0: Aquí ara em surt la idea de algo que jo he vist en alguna persona propera que té fills i que no vol dirigir-se ni en masculí ni en femení i es dirigeix en neutre. Aquí de què estaríem parlant?
1: Del no binari. són persones que no es reconeixen en cap gènere concret. Ni
0: bueno,
1: home,
0: però en aquest cas són els pares que diuen no vull influir amb el meu fill o la meva filla i li parlo amb...
1: Però no només li parlo, sinó que tinc conductes, faig accions. Per exemple, quan regalo una joguina, quan trio un vestir, una forma de vestir, etc.
0: Però això seria un comportament, diguem, saludable?
1: Tots ho són de saludables, entre en quan la persona té consciència de on vol estar i que s'escolleix, no se'n ve donat per cultura. Perquè, mira, les famílies que tenen fills i són homosexuals, tant amb home com amb dona, els fills no tenen per què ser homosexuals.
0: Clar.
1: O sigui, poden ser heterosexuals o d'altres orientacions. I això ja ens diu que la paternitat o la cultura paternal o parental en cap cas ha de ser una font d'influència per ningú. Això és algo que es tria. Aquí veurem, durant el programa, si ho triem o no i si tenim la por o la valentia suficient per mostrar-nos a nivell de la convivència social. Però, en principi, va de que les persones escolleixen voluntàriament com se senten en aquest moment.
0: Que d'alguna manera, llavors, també seria que aquesta actitud cap a aquests nens o nenes, diguem, l'hauríem de tenir tots, no? No només els pares, perquè, clar...
1: Tota la comunitat.
0: Clar, tota la comunitat, no?
1: Perquè el no binari no marca cap tipus de sexologia. Només marca que el gènere no m'identifico. I avui em llevo i em puc sentir home, i em llevo en una altra època em sento dona. Estem parlant dels homes que porten ungles pintades, que porten faldilla, que porten...
0: Jo conec algun cas d'aquests.
1: Sí, que tenen potser uns gestos més amanerats o més femenins, però, en canvi, són del col·lectiu heterosexual.
0: Exacte.
1: Vull dir que no s'identifiquen en cap tipus de sexualitat homosexual o d'altres. Vull dir que veure un home avui amb unes sabates concretes, amb unes ungles pintades concretes i amb un tipus de cabell o inclús de maquillatge o de forma que en diríem femení, i això ja s'està masculinitzant, doncs això no vol dir que sigui de cap col·lectiu. I això és no binari. Avui m'expreso en faldilles, demà en pantalons, un altre dia amb què sigui. I això és com la llibertat de la conducta social, del gènere.
0: Jo reconec que amb l'edat que tinc em costa una mica no respectar-ho, perquè ho respecto, no? Però a vegades em costa, no deixa de ser que ho veig com algo diferent, no? I que em crida l'atenció, no com una normalitat, no?
1: A mi em crida l'atenció, algo que jo també he vist, que és que quan aquestes formes d'expressió ho fa un col·lectiu hetero, es normalitza més ràpid que ho fa un altre tipus de col·lectiu.
0: És veritat, això, sí.
1: I després aquí ja vol dir que tenim una societat de poder. O sigui, no totes les persones estan considerades dins del mateix poder.
0: És veritat.
1: Després, en el moment que l'home hetero d'aquest col·lectiu s'ha pintat les ungles, s'ha posat maquillatge, es cuida la pell, va a les peluqueries, es tenyeix el cabell, es fa monyos, va en cues i tot això, això s'ha normalitzat. Però el col·lectiu gay ja fa molts anys que fan això. I sempre una burla. Inclús a nivell social, quan volem ridiculitzar un gay, fem crits, mofes, anem vestits d'una forma molt estrafalària, coses que els gais no solem fer.
0: Clar.
1: No és la nostra forma d'expressar-nos.
0: Clar. Clar.
1: Aquí el col·lectiu hetero té que replantejar-se per què em faig aquesta burla. Perquè ridiculitzo les formes socials d'expressió d'un col·lectiu.
0: Això aquí podríem estar parlant d'aquest concepte de sexisme, no? Que hi ha d'alguna forma una discriminació, no?
1: El sexisme és quan jo no reconec i faig un escarni, una burla i no accepto les formes diferents que la gent té d'expressar la seva sexualitat.
0: I quan ens referim al gènere, aquí què podríem comentar, diguem, per poder desmembrar una mica més aquest concepte que hem dit al principi, que està més enfocat a lo social, no?
1: Sí, primer, les persones que tenim responsabilitats socials com educadors, pares i mares, gent que del món sanitari, gent com nosaltres que estem a la ràdio donant veu a moltes coses les que passen, n'hem de ser més responsables de tot això.
0: Clar.
1: Hem d'assumir una responsabilitat i un plus perquè som capdavanters i som referència de com expliquem les coses. I no només l'àmbit educatiu, eh? Tots els àmbits del nostre entorn comunitari. I això què fa? Pues això fa que les persones han de fer una reflexió profunda. Primer, d'assabentar-nos què vol dir què i saber el contingut i la definició de cada cosa i no tindre les nostres pròpies definicions segons la cultura nostra, el que ha après o el que a casa els meus avis, els meus pares em deien. Trencar aquestes cultures del passat, que en diem actualització, fa que la gent tingui ja la capacitat de transformar totes aquestes definicions amb la normalitat. No serà normal fins que tots no tinguem la capacitat de normalitzar-ho.
0: Bueno, jo crec que aquí hi ha una labor important de pedagogia, en el sentit de que moltes vegades es parla sense el coneixement del que vol dir, no?
1: Clar, perquè hi ha una creença que és molt habitual, que és tot allò que no és igual que a mi, que jo, és una malaltia, o és una disfunció. I això no va així, no té per què ser així. Uh-huh. És tot allò que no va amb mi, jo hauré d'aprendre, fer aquest fenomen empàtic, que viu l'altre per entendre la mirada de l'altre. Perquè una comunitat es diu respectuosa quan tots són capaços de mirar-nos als ulls i no entrar en cap discriminació, ni burla, ni joc, ni abús. Ves, en el moment que una comunitat ja no té aquest principi, aquesta comunitat té una certa immaduresa, té un problema estructural. I és quan la comunitat s'ha de plantejar quins programes educatius, quins programes socials, quins programes de salut, mental, emocional, etc., inclús física, podem establir perquè això

0: aquest nivell cultural. Doncs també penso que podem fer-ho amb totes les opcions de la comunitat i de la vida. I hem de saber parlar perquè conec. Hem de saber parlar perquè conec i sé què vol dir allò. I hem de saber parlar perquè tots tenim al nostre entorn persones que poden malviure situacions d'aquest tipus. Joves, no tan joves i més grans. Encara és un problema anar a una residència de gent gran i dir que sóc gay. Això encara és un problema. I molts de les persones que expressen la teva orientació a vegades tenen un component de solitud que altres no tenen. Clar. I això és un tema que no es pot permetre.
1: Sembla mentida, no?, que encara hi hagi aquestes barreres, no?
0: Clar, això passa avui, perquè molts dels usuaris d'aquesta residència són d'aquesta vella escola, d'aquell vell pensar. Vull pensar que en un futur no, però això vol dir un treball. Però és que tal com anem, conforme ens diuen les notícies i el que vivim, aquí Sant Feliu mateix, ja ens diu que això no va així. O sigui que no estem en posició de poder tindre una societat valenta, madura, d'aquí 5-10 anys.
1: No, perquè també t'estàs trobant, diguem, actituds de joves que
0: preocupen.
1: Que preocupen.
0: Perquè són joves de 30 anys, que molts tenen fills.
1: Clar, ja no estàs parlant de la gent que està en una residència, sinó que estàs parlant de joves de 30 anys que tenen fills petits.
0: Encara fan burla de la diferent orientació sexual dels altres. Inclús els intimiden. I després això ja estem parlant d'un greuge dintre la comunitat. Que segurament que els pares d'aquests joves tenen molt que veure, eh? Molt que veure en com s'han de plantejar, com en parlem a casa de la diferència sexual, quin és el llenguatge que tenim, si és inclusiu o exclusiu, si és un llenguatge de pejoratiu o no, si és un llenguatge burlesc o no. I això a casa, a taula, quan fem una conversa, ho hem de tenir en compte. Si som capaços de parlar bé el català, també hem de ser capaços de parlar bé de la vida. I això la gent no ho entén. Encara hi ha insults per parlar d'aquest tipus de gent.
1: Sí, inclús és que també això ens porta, no?, a relacions de poder, no?, de submissió, d'aïllament, d'agressivitat, no?
0: I patriarcals.
1: Clar.
0: Encara l'home té una funció que no li pertoca. Vull dir que això ja s'ha d'extreure, s'ha d'exterminar de tota aquesta societat contaminada per aquest odi i per aquesta... Que jo sempre, com a professional, diria que en el fons de tot això el que és una gran por.
1: És el que anava a dir-te, no?
0: Una gran por. Perquè quan jo sóc capaç de respectar-te i acceptar-te com tu ets, m'estic acceptant i respectant a mi mateix. I a vegades hi ha gent que s'emmiralla i l'interpel·la allò que està veient. I quan jo veig algú que s'enfada molt per la meva diferència, s'ha de preguntar què li mou aquest enfado.
1: Clar.
0: Perquè, si no, la gent no s'enfada per la diferència.
1: Què li ha despertat en ell, no?, o en ella? Que...
0: A l'enfado. I per què aquest tipus d'abús, no?, d'ocupació a la vida de l'altre. Qui et dona permís a tu per poder ocupar la vida de l'altre? I això és el que ens hem de plantejar.
1: I aquesta por, bueno, podem fer referència, nosaltres vam fer un programa sobre la por, sí, no?, que també la gent el pot repescar en el podcast, no? Feien referència a aquesta por física, aquesta por psicològica, aquesta por social, no? Sí. Podem fer una pinzellada ràpida?
0: Sí, mira, la por és una emoció que ens ajuda a protegir-nos, ens dona salut, quan la sabem expressar d'una forma ponderada, d'una forma informada, i quan jo me n'ocupo de la por. Però mai per no tindre por, sinó per viure la por, perquè per mi és una funció de protecció a l'espècie i a tot allò que ens envolta. Ara bé, quan aquesta por està callada, quan aquesta por està emmascarada en burla, quan aquesta por m'omple d'un poder innecessari, quan em dona una certa agressivitat envers l'altre, aquesta por ja amaga una paràlisi interna molt, molt important. Pot ser fruit perquè és una emoció que no tinc treballada, potser perquè a casa no estava permesa, potser perquè al meu entorn no se'm donava aquesta oportunitat. I aquí és una cosa que hem d'estar atents quan la meva por m'ajuda i em protegeix, quan la meva por em paralitza. La gent que té conductes abusives i la gent que té conductes de poc respecte és gent amb molta por. Té unes dosis de por molt aixecades.
1: I que no ho sap.
0: No.
1: No ha connectat amb aquesta por, no?
0: I si ha connectat, l'equilibra amb l'enfado. O sigui, amb aquest poder, que jo tinc el poder de vindre a casa teva, trucar al timbre i dir-te el que a mi em sembla. Clar, aquest poder no te l'ha donat ni.

0: És quan jo ja faig una cosa així, ja haig d'entendre que hi ha en mi que tinc que fer aquesta activitat.
1: Bueno, això ja és una agressió.
0: Clar, no està tipificat com una agressió. Ah. És denunciable i és una agressió. A partir d'aquí, des de la part psicològica, que no coneix les agressions socials, coneix les personals, aquestes persones que toquen el timbre fent això tenen un problema de molt treball personal i de replantejar-se on estic jo, que m'he agafat aquest poder sobre l'altre de fer burla i escarni d'un estil de vida. Quan la gent es posa amb un pobre, es posa amb un nen, es posa per la diferència del color de la pell, es posa perquè
1: amb
0: no creu el mateix...
1: Aquestes persones que viuen al carrer, que són molt agredides, també.
0: Doncs tot això ens marca aquesta forma de fer. I això és un col·lectiu. O sigui, és un col·lectiu de reducte, que en queden molt pocs, però encara en queden. I aquí Sant Feliu encara en queden uns quants. És aquest col·lectiu de reducte és el que han d'aprendre a transformar-se, si volen, Si no, poden marxar, també. Puc marxar de la comunitat, que també és una opció bonica. I és una forma de transformar-se. Però no deixen de ser un col·lectiu hetero, amb unes circumstàncies concretes i amb una malformació de la ment en respecte a la diversitat. O sigui que aquí tenim feina tots per fer tota aquesta forma de pedagogia social per entendre. Bueno. O sigui que la por es fa quan jo la reconec i tinc la capacitat de poder-la transformar. Si no, em quedaré anclat en aquella por que a mi no m'ajuda.
1: Bueno, convidem els oients a revisar el podcast de la por, que jo crec que va ser molt interessant i que pot donar més, més informació sobre això, no?
0: També vull convidar els oients que viuen situacions d'exclusió aquí a la nostra comunitat de Sant Feliu per la seva orientació política, sexual, la seva orientació social, de raça, del que sigui, que també entrin a escoltar aquesta reflexió que hem fet avui de que l'agressor és el que té el problema, sí? No la víctima.
1: Clar.
0: Aleshores, aquí hem de sumar, entendre que hi ha tot una vessant d'agressió fruit d'una mala educació pedagògica de lo que és la convivència amb una comunitat.
1: Uh-huh.
0: I que tots en som responsables d'això. Uh-huh. Tots. I aquí hem de fer un pas endavant valent i decidit per fer propostes de millora social a través sempre de l'educació, no de la confrontació. Per sumar, no per restar. Però hi ha molta gent a Sant Feliu que està vivint aquest tipus de discriminació que penso que pot ser útil perquè es puguin plantejar com ho volen fer-ho, de quina manera. Que els hi serveixi de reflexió, només.
1: Uh-huh.
0: Què vull fer a partir d'aquí. I que Sant Feliu està ple de col·lectius. Cada comunitat som uns col·lectius diferents. Hi ha un col·lectiu hetero, un col·lectiu gay, un col·lectiu bianual i bisexual, un col·lectiu del que sigui. I que jo no n'haig de fer res de tot això. Dino que això és de la individualitat de cadascú i que tots junts sumem un poble.
1: Exacte. Sí?
0: Aquí els etres no són el poble. Sí? És un col·lectiu més dintre de la comunitat.
1: I que això fa la convivència, no?, de tots els...
0: Per això dic que cal que fem un repàs a tots aquells conceptes que jo tenia interioritzats per treure's la pols, per actualitzar-los i per dir, potser soc jo, que no tinc una bona forma.
1: Mm-hmm. Molt bé.
2: Què ens emportem?
1: Bueno, Ricard, ara podríem fer aquests minutets de resum i sobretot perquè ens quedi més clar a tothom aquesta diferència entre gènere, sexe, que mica en mica anem aprenent, no?, a utilitzar de forma correcta.
0: Primer de tot, dic que tenim l'oportunitat de fer cultura i sobretot crear un nou paradigma pel tema de la diversitat, que en vez de definir paraules, les passem a l'acció. Jo faria una proposta que tothom, des del seu lloc petit, on viu, des d'on treballa, des d'on parla, des d'on pensa, que sigui acurat amb les paraules que diu. Quan estem prenent un cafè en una plaça del poble, o estem esmorzant, o estem fent un acte social, que siguem acurosos quan ens dirigim a algú, que ens dirigim en paraules d'amor, en paraules d'inclusió, no en paraules d'exclusió i de despreci. Això per un cantó. Perquè igual és despreciat el que ho viu que ho fa. Aleshores, aquí té que haver-hi una sintonia amb saber canviar i transformar aquesta forma. Que la por és una de les emocions que dirigeix aquest canvi. I en tant en quant tinguem capacitat per tindre més bona gestió de la por, així tindrem resultats socials i corporatius. Que la comunitat s'ha d'unir. Que la comunitat som la suma de molts col·lectius que pensem i fem coses diferents a tots. És com un rellotge que té diverses hores, perquè tots estem junts tot el dia, perquè marca les hores. I aleshores és una forma de sentir-nos a dintre d'un tot. Aquest paradigma holístic, de que jo formo part d'un tot, no només és amb la intenció, sinó també és amb l'acció.
1: Bueno, és la importància també aquesta de sentir que pertanys a algun lloc, no a un col·lectiu, no?
0: Exacte. I al proper programa treballarem comunitats i tipologies de famílies i formes diferents, on veurem que allà ja no es defineix res. Allà ja convivim tots amb tots. I aquesta part de conviure amb la diversitat és un enriquiment. Com vam dir al primer programa, aquell que estima la diversitat és madur i té l'oportunitat de créixer. El que estima la igualtat i només únic és el poble immadur. I que penso que hem de fer un poble madur, capaç i obertament social i en futur.
1: I parlar de persones, no? No de...
0: Parlar de persones. Home, Sant Feliu té un eslògan que diu Sant Feliu, un poble viu. Bé, doncs el viu vol dir això. Un poble que actualitza, que transforma, que suma, que proposa, sí? Com penso que ara estem en un bon moment per fer-ho.
1: Molt bé, estupendo. Molt bé, Ricard. Molt bé, doncs bueno, ja arribem al final del programa. Gràcies, Ricard, gràcies, Robert, per acompanyar-nos. La setmana que ve serà ja el darrer programa sobre la diversitat i parlarem una mica d'aquestes cultures, d'aquestes comunitats. I, bueno, jo m'agradaria acabar el programa, ja que ha sortit el tema de la por, amb aquesta cançó del Gerard Quintana que es titula La por i que crec que és molt, molt adequat per fer aquest tancament. Bona nit a tots els oients i ens veiem la setmana que ve. Ricard, si
0: molt
1: vols dir alguna cosa.
0: Molt bé, Robert, i a la Sílvia i a tot.
1: Gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. L'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic de manera accessible. I la Biblioplatja de Riu Mar acollirà una d'aquestes propostes adaptades. L'objectiu és que la diversitat visual no sigui barrera per viure l'eclipsi i que el fenomen astronòmic es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través d'ultrasons, un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va ocultant el Sol.
2: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia.
1: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible. També en relació amb l'eclipsi, les empreses de cotxes de lloguer a Barcelona no donen abast per cobrir l'alta demanda de vehicles durant aquesta setmana. El fenomen ha catapultat una demanda ja habitualment alta pel mes d'agost, que ha disparat uns preus que poden arribar a enfilar-se des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. Diversos establiments confirmen que han hagut d'augmentar la flota en una cinquantena de vehicles perquè no tenien més oferta. Pel que fa als clients, la majoria dels locals van cap al sud del país, mentre que els turistes, que han reservat amb molta antelació, aposten per Tarragona, València o Saragossa. I pels que no poden o no volen desplaçar-se, la Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre, situat al cor de la franja de totalitat. El directe es podrà seguir pel canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els parlaments institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases de l'eclipsi. La jornada científica reunirà experts destacats de l'astronomia i astrofísica i exploració espacial, com Didier Queloz, Ellen Baker i Pedro Duque. L'eclipsi començarà a les 7 de la tarda, a les 7:36 de la tarda, i la totalitat arribarà al sud de Catalunya cap a les 8:30, durant aproximadament un minut i mig. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja en una quinzena de comarques.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, el...
1: De cop i volta, en aquest estat de torbament, entre la parada d'un forner i la d'un sabater, el veus. Un aparador amb centenars de llibres, al costat d'una porta oberta milers de llibres més, i encara diversos centenars més en una vella lona estesa a la mateixa vorera. Ell està assegut al terra amb esquena recolzada a la paret, com si formés part de la façana. Amb el nas entaforat en un llibre, sembla un vestigi oblidat en una cantonada. Deu tenir una seixantena d'anys, 70 a tot estirar. És prim, té un aspecte fràgil i el seu cos sembla que ha estat erosionat pel temps, cisellat pels anys. Té el front ample i coronat de flocs de cabells grisos. La barba, retallada sense gaire cura, és grisenca. El cabell curt fa que tingui un aspecte seriós i indiferent alhora. Les espatlles, una mica caigudes, suggereixen la tranquil·la resignació que solen tenir els qui han vist massa coses i, malgrat això, continuen endavant. Té la pell lleugerament colrada pel sol, però no li brilla. Porta unes ulleres tortes. Un vell parell adobat amb un tros de cel·lo i mig caigudes cap a un costat. Darrere les ulleres, sembla que tingui els ulls clucs, a causa de la intensa llum o perquè es passa tot el dia escodrinyant línies de text. L'home tomba una pàgina, l'olora, l'acaricia i tot seguit es torna a centrar en la lectura. Porta una senzilla camisa de màniga llarga, està tan descolorida que costa distingir-ne el color. Els pantalons, vells i grisos, estan plens de taques i de la pols dels carrers de Gaza. Sandàlies de cuiro, tan gastades com la resta de la indumentària. Sembla que el món s'hagi aturat al seu voltant. Els dits, llargs, una mica torts, taquen el paper. Acaricien les paraules. Té el do d'haver passat tota la vida passant pàgines. En aquesta escena hi és tot. Tot allò en què s'ha convertit Gaza. Un vell llibreter aferrat als seus llibres, llegint a quatre passes de les ruïnes. Com si les paraules poguessin salvar-lo del soroll, del patiment, de la mort lenta de la ciutat.

0: Una habitació amb vistes. Una finestra oberta a la cultura.
1: Hi ha dies que semblen tenir una música pròpia. Dies que fan olor de carrer, de primavera, de tinta i de paper. I si n'hi ha un que a Catalunya sona com una cançó antiga i nova alhora, aquest és Sant Jordi. El 23 d'abril els carrers es transformen. Les places s'omplen de gent, les llibreries surten a fora, les floristes es converteixen en petits jardins improvisats i entre les mans de tothom apareixen dos objectes que, junts, expliquen qui som, un llibre i una rosa. La tradició ens diu que Sant Jordi va matar el drac. És una història antiga, plena de símbols. El cavaller, el monstre, la princesa, la por i el coratge. I allà on la sang del drac toca la terra, hi neix una rosa vermella. Però potser, si ho pensem bé, els dracs d'avui no tenen escates ni treuen foc per la boca. Els dracs d'avui poden ser la pressa, la indiferència, la solitud o la manca de paraules. I per això, encara ara, continuem necessitant cavallers, o més ben dit, lectors.
2: Perquè llegir també és una manera de lluitar. Obrir un llibre és travessar un pont. És entrar en una altra vida, en un altre temps, en una altra mirada. Per això Sant Jordi és una festa tan extraordinària, perquè no celebra una victòria militar, ni una frontera. Celebra una cosa molt més fràgil i molt més poderosa, la paraula. La paraula escrita, la que queda dins els llibres, la que ens consola, la que ens desperta, la que ens acompanya quan no sabem exactament què ens passa.
3: Hi ha llibres que ens canvien. Llibres que ens troben en un moment precís de la vida i ja no ens deixen ser exactament els mateixos. Hi ha pàgines que, de sobte, semblen parlar de nosaltres. I hi ha frases que es queden a viure dins nostre durant anys. Potser aquesta és la gran màgia de la literatura, que converteix una experiència íntima en una cosa compartida. Que algú, en algun lloc, fa molts anys, escriu unes paraules i avui, en obrir un llibre, tenim la sensació que ens està parlant directament a nosaltres. I mentre els carrers s'omplen de gent, de roses embolicades en paper transparent, de signatures d'autors, de nens que trien el seu primer conte i d'avis que busquen el llibre per regalar als nets, entenem que aquesta festa és molt més que una tradició. És una manera de dir-nos que encara creiem en la cultura, que encara creiem en la força de les històries, que encara creiem que un llibre pot salvar-nos una mica. Que tingueu una bona diada, que regaleu roses, que regaleu llibres i, sobretot, que no deixeu mai de buscar aquelles paraules capaces de dir-nos que ens estimem. Benvinguts a una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.

0: al Mirador.
1: Sant Jordi va ser martiritzat per l'emperador romà Dioclecià al voltant de l'any 303 abans de Crist, prop de Lida, actualment Lot, al costat de Tel Aviv, a Israel. El seu culte va començar a expandir-se per tota la cristiandat des del segle VI i apareix a les històries de màrtirs de Beda el Venerable, un sant anglès del segle VIII. Però l'autèntic desenvolupament del culte a Europa va tenir lloc, sobretot, a l'edat mitjana. Molts autors atribueixen a les croades la llegenda de Sant Jordi i el drac. Es creu que pot estar basada en el mite grec de Perseu i Andròmeda, en què aquesta última era rescatada per Perseu de les mans d'un monstre marí. Els autors cristians relacionen la llegenda amb la lluita del bé i el mal. La llegenda presentava Sant Jordi com el cavaller salvador de la filla del rei de les mans d'un drac, a canvi de la cristianització de les gens. Això va fer del sant l'encarnació de la cavalleria cristiana a l'edat mitjana. Els cavallers lluïen els seus tabards, la creu vermella sobre fons blanc, que després apareix en tota la iconografia del sant.
2: Poc a poc van estenent-se el patronatge de Sant Jordi per tota Europa. Venècia, Gènova, Portugal, Rússia, Catalunya i Anglaterra el fan seu i van estenent-se les ordres de cavalleria dedicades al seu nom. Entre els segles XIV i XVI va aparèixer a Europa un nou gènere literari, les novel·les de cavalleries. Aquestes narracions se centraven en les aventures i gestes de cavallers errants que seguien un estricte codi d'honor. Les històries estaven plenes d'aventures èpiques, batalles contra monstres, duels amb altres cavallers i missions gairebé impossibles, incloent elements sobrenaturals, com dracs, mags i objectes màgics. L'amor cortès és un altre tema central. El cavaller dedica les seves lluites i triomfs a una dama noble, l'amor i favor de la qual busca, i la relació sovint és platònica, centrada en l'adoració i el servei del cavaller cap a la seva dama. Les aventures del cavaller estan motivades per la recerca d'honor, glòria i justícia, lluitant per causes justes i nobles, protegint els febles i defensant el bé. Les novel·les sovint inclouen lliçons morals i ètiques, reflectint els valors cristians de l'època, amb la lluita entre el bé i el mal, com un tema recurrent, amb el cavaller com a defensor de la justícia divina. Aquest període va veure la publicació d'algunes de les obres més importants i conegudes del gènere, com Amadís de Gaula, Curial e Güelfa o Tirant lo Blanc.
3: A la fi del segle XVI, el gènere va començar a declinar a causa de la saturació del mercat i l'aparició de noves formes literàries, com la novel·la picaresca i la novel·la moderna. El declivi es va accelerar amb la publicació de Don Quijote de la Mancha, un home que va llegir tants llibres de cavalleries que va acabar creient-se un cavaller i que la intenció del seu autor Miguel de Cervantes era parodiar i criticar les novel·les de cavalleries, destacant les seves exageracions i fantasies poc realistes. Llegirem uns fragments de Curial e Güelfa, d'autor anònim, i de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. En el fragment de Curial, que escoltareu ara, l'autor explica un dels grans temes literaris d'aquesta època, que és l'amor incondicional a una dama.

La Güelfa, la qual jove i fresca era, i a la qual cosa alguna, si no marit, no fallia, trobant-se molt vella i molt lluada, rica, favorida i ociosa, requerida i per molt sol·licitada, veient que son frare no es curava de donar-li marit, ni a ella paria cosa honesta demanar-lo. No podem resistir als naturals apetits de la carn, que amb continus punyiments incessantment la combatien. Pensar que si per ventura ella amàs secretament algun valerós jove, puix que algun no se n'apercebés, no seria deshonestat, i que ja havies devingut a més de mil altres. I així donar llicència als ulls que mirassen bé tots aquells qui eren en casa de son frare, i no havent esguard a claredat de sang ni a multitud de riqueses, entre els altres li plegué molt Curial, car veient-lo molt gentil de la persona, i assaig gentil de cor, i molt savi segons la seua edat, pensar que seria valent home si hagués ap què. Perquè imaginar avançar-lo, i d'aquí avant començar-los a acostar, i cridava el sovent i parlava amb ell molt volenterosament.

0: El fragment del Tirant-lo blanc, seguint la mateixa temàtica amorosa, ens situa en una escena en què Tirant entra a la cambra de la princesa Carmesina per tenir-hi una relació amorosa. Ella està acompanyada de les seves damiseles, Plaer de ma vida i Estefania. Entra Tirant coix i amb una crossa.
1: Senyora, com es troba la dama que jo més estimo?
2: Qui us ha donat permís per entrar aquí? Ni és convenient ni tens el dret d'entrar-hi sense el meu permís. Et prego que te'n vagis, que si l'emperador ho sap...
0: Per molt que Carmesina digui, Tirant-lo blanc no li fa cas. Se li acosta, l'agafa pels braços, la besa les mans, a la boca, als pits... És com un joc. Tirant li vol posar les mans sota la faldilla, Plaer de ma vida i Estefania ajuden Carmesina tot rient. Tot d'una entra l'emperadriu anunciada per un herald. Tots s'espanten. Tirant es llença a terra i les donzelles llencen roba a sobre. Carmesina s'asseu sobre l'embolic de roba i es continua pentinant com aquell qui res. L'emperadriu s'asseu al costat de la seva filla. Va anar de poc que l'emperadriu no s'assegués sobre el cap de Tirant. L'emperadriu s'aixeca per anar a resar al fons de l'estança. Les donzelles la segueixen per poder tapar la fugida de Tirant, que s'aixeca de sota la roba, li fa un darrer petó a Carmesina i se'n va, però de seguida torna a entrar.
3: Ai, que ve l'emperador!
2: Ai, pobre de mi!
1: Com em podeu salvar, senyora?
2: Sempre veniu a hores indispostes, vos.
0: Carmesina comença a tapar Tirant amb la mateixa roba i les donzelles l'ajuden, corredisses. Finalment, Carmesina torna a seure's a la seva roba on hi ha Tirant. S'aixeca, deixa passar la seva mare i tots comencen a sortir. La princesa tira enrere i va buscar Tirant sota la roba. Ell fa un gran salt i agafa Carmesina pels braços, ballant per la cambra i besant-la.
1: Quanta bellesa! Tanta perfecció no l'havia vista mai en cap donzella.
2: Jo et donaré glòria, honor i fama, Tirant, però ara deixa'm anar.
0: Tirant no la deixa, sinó que reprèn els jocs amorosos. Les dues donzelles corren a ajudar Carmesina i agafen els braços de Tirant perquè no la pugui desvestir. I quan veia que ella se n'anava i que no la podia tocar amb les mans, allargar la cama, li posar sota les faldilles i amb la sabata tocar el lloc prohibit. Carmesina i les dames se'n van rient, oh, i Tirant es treu la sabata i la mitja amb què ha tocat el lloc prohibit i se'n va. Aquella mitja i aquella sabata que havien tocat sota

0: I no podem deixar de parlar del Jordi més Jordi de tots els Jordis que es fan i es fan. Jordi de Sant Jordi. Fill d'un esclau morisc, és a dir, fill d'un habitant d'ascendència musulmana i de creències islàmiques, que fou alliberat i afavorit per Alfons el Magnànim i Maria de Castella, com també ho va ser la seva germana, Isabel de Sant Jordi. Nascut al Regne de València cap al 1395, Jordi de Sant Jordi fou un poeta cortesà i militar que va participar en l'expedició naval del rei a Sardenya i Còrsega l'any 1420, com també ho feren altres poetes, com el mateix Ausiàs Marc. Acostumat al luxe i l'ostentació de la cort, quan va caure presoner a Nàpols per Francesco Sforza, duc de Milà, va escriure sobre la solitud i la captivitat. Deserts d'amics, de béns i de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, far de nuig i tristor, ma voluntat e pensa caitivada, me trob del tot amb mal poder sotmès. Ne veia algú que de més haja cura, e soi guardats, enclòs, ferrats e pres, de que em frau grat a ma trista aventura.
1: Jordi de Sant Jordi va ser un poeta sensacionalment amorós, encara amb trets de l'amor cortès de la poesia trobadoresca, però ja amb alguna influència de la nova poesia de l'italià Francesco Petrarca, pare de l'humanisme. De fet, es diu que Jordi de Sant Jordi va ser l'últim trobador. Els seus poemes parlen d'un amor que l'angoixa, d'elogis a la dama que estima, que és, evidentment, d'una classe social més alta i el nom de la qual amaguen el famós senyal trobadoresc, que era un nom fictici amb què els trobadors anomenaven la dona doble casada que estimaven. Escolteu un fragment d'un dels seus poemes que es considera una joia de la lírica catalana, que explica com és la cara de la dona que estima amb unes paraules d'un gran to poètic. La imatge de la dona quedarà gravada en la retina del poeta fins i tot quan hagi mort d'amor. I de fons, música interpretada per un altre Jordi, Jordi Savall.
2: Just al front, por vostra bella semblança. D'això el meu cos nit i jorn fa gran festa, que remirant la molt bella figura de vostre fas, més romasa l'empremta, i ni per mort no se'n perdrà la forma. Ans quan seré del tot fora del segle, els qui el cos portaran al sepulcre, sobre ma fas veuran el vostre signe. Així em té pres i així m'empresona l'amor ardent, com si fos dins d'un cofre tancat amb clau, i tot mon cor fos dintre, on no pogués moure'm de cap manera. Car tant és gran l'amor que us tinc i ferma, que el meu cor no el destorba l'angoixa, vella de vos. Ens resta com la torre i sols us ama vos, blanca coloma.
1: L'amor que us tinc a tot arreu m'estella. No ha estimat més coralment cap home. Tan fort amor com aquest que el cor m'obre no fou ja mai un cos d'home ni ànima. Oh, cos d'honors, net de frau i delicte, preneu de mi pietat, vella dona. No permeteu que d'amor jo paresca, ja que vos am més que cap home firma. I us suplica vos, el més bell arbre, de tots bons fruits on valors prenen ombra, que em retingueu amb vostra excel·lent cambra, que vostre sóc i seré tant com visqui.
2: Avui us portem un petit viatge sonor fins a Montserrat. Al segle XIV es va crear una joia musical única, el Llibre Vermell de Montserrat. Aquest manuscrit, conservat al monestir, recull cants destinats als pelegrins que hi arribaven, sovint després de llargues travesses. El seu nom prové de la coberta vermella amb què es va enquadernar al segle XIX, però el seu contingut és molt més antic. Entre les seves pàgines hi trobem peces tan religioses com profanes com danses.

pensades perquè els fidels poguessin cantar i moure's sense perdre el respecte pel lloc. De fons, si us hi fixeu, si us escolteu bé, sentim Estela Splendens, que és una de les cançons dansades que s'inclou dintre del llibre vermell. Està interpretat per Jordi Savall i el grup Esperion 21, sota la direcció del mateix Jordi Savall. Escoltem-ne uns minutets.

Avui dia aquestes melodies continuen captivant músics i oients d'arreu del món, mantenint viu un llegat que ens connecta directament amb l'edat mitjana.

0: Matí al bar, de Francesc Parcerisses. S'han vist sovint al bar, a les hores de sol del migdia, quan l'enrenou del carrer desafia la piuladissa dels ocells i es fiten només amb un somrís que creua l'abisme de les taules. Oh, i si els acostessin ara, enderrocades les barreres que els separen! Oh, quin goig dels cossos, quin delit! Però tots són cabòries. No hi ha hagut mai res. Mai no han creuat una paraula. I encara seguiran així dies i dies, tot observant-se de lluny, indecisos, canviant només la timidesa del somrís per aquesta felicitat de la distància. Un fil a punt de trencar-se.
1: Per què has vingut? De Joan Salvat Papasseit. Per què has vingut enflorit als lilàs? I han dit llur joia envejosa a les roses. Mireu la noia que us guanya l'esclat, vella i pubilla, i és bruna de rostre. De tant que és jove enamora el seu pas, qui ho la sap? Quan la veu s'enamora. Perquè has vingut, ara torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.
2: Les roses recordades, de Salvador Espriu. Recordes com ens duien aquelles mans les roses de Sant Jordi, la vella claror d'abril? Plovia a poc. Nosaltres, amb gran tedi, darrere la finestra, miràvem, potser malalts, la vida del carrer. Aleshores ella venia, sempre olorosa, benigna, amb les flors, i tancava, fora, lluny, la sofrença del pobre drac, i deia, molt suaument, els nostres petits noms, i ens somreia. Avui, que dediquem el programa a la Diada de Sant Jordi, l'hem engegat amb un fragment del Llibreter de Gaza, una novel·la de Rashid Benzin, que era una mena d'avançament de les persones amb què parlarem avui en aquesta edició. Dos professionals del món del llibre, la que havia estat gerenta de publicacions de l'Abadia de Montserrat, Anna Maria Macià, i un dels llibreters de la llibreria Laie de Barcelona, Enric Aymerich. Bon dia.
3: Bon dia.
2: O bona tarda. Depèn de quan ens escoltin. Endavant.
1: Enric, comencem per tu. Treballes en una de les llibreries més importants de Barcelona, que té la seu al carrer Pau Claris, però que té un munt de botigues a la ciutat i també a altres llocs d'Espanya.
3: Sí.
1: I, de fet, el que ens agradaria és que ens expliquessis una mica en què consisteix la feina del llibreter.
3: Vols la versió romàntica o la real?
1: La real.
2: Sí, pot ser la real.
3: Dic la versió romàntica perquè és, crec, les poques professions que quan dius que ets llibreter, la majoria de la gent respon, que bonic, a mi m'agradaria molt, perquè m'agrada molt llegir. Però els llibreters no ens paguen perquè llegim amb hores de feina. I, en canvi, hem de llegir, perquè si no, no podem fer les recomanacions i les tries. És una feina que a mi, gairebé 35 anys després de fer-la, em segueix apassionant, que té moltes coses fantàstiques i moltes coses que no ho són tant com totes les feines.
1: Com totes les feines.
3: En el fons, a mi m'agrada molt desmitificar la banda de producte cultural, de gestors culturals, i explicar que, en el fons, no som més que dependents de comerç, que no és poc dir. Perquè un bon dependent de comerç fa una cosa molt bona, que és ajudar a cada persona a trobar allò que més li convé en aquell moment. Què és el que defineix la tasca del llibreter? És ajudar a trobar aquell llibre que en aquella persona, en aquell moment de la seva vida, és el que necessita. Això vol dir moltes hores, uns horaris comercials, uns sous comercials, el públic, que no sempre és fàcil, però que també és, perquè el món són contradiccions, el millor de la nostra feina, el tracte amb el públic.
2: I ja anem per Sant Jordi. Què representa per les llibreries la festa de Sant Jordi?
3: Molta feina, molta més de la que gent es pensa. Jo vaig començar a treballar per Sant Jordi el dia 1 de febrer. I cada any és així. Any és així. De fet, ara, des de que es va acabar la Setmana Santa, el gros de la feina ja està fet. Ja són detalls, última cosa, acaba de tancar serrells que queden oberts, coses més de logística que no pas de la gestió pròpia dels llibres. per moltes llibreries, per la immensa majoria, representa el tant per cent més elevat de la facturació. Per les llibreries, quan són més grans, no representa un tant per cent tan elevat, però totes necessitem que sigui una bona campanya, perquè si no els números no surten.
2: Perquè fora de la Diada de Sant Jordi, la gent acostuma a comprar llibres per regalar?
3: Sí, oh,
2: sí?
3: Moltíssim.
2: És un de les, dels objectes que la gent té present a l'hora de fer un regal amb algú?
3: Sí, és un regal, pensem que econòmicament barat, que cobreix molts gustos molt diferents i que moltes vegades quan ve una persona i em diu és que jo vull regalar a una persona però no el conec, no sé què li agrada, jo sempre dic regala-li alguna cosa que t'agrada a tu, que és com si et regalessis una mica a tu mateix. No? I això no en totes les coses es pot fer. Amb el llibre és fàcil de fer.
1: Anna Maria,
2: digue'm.
1: Ara anem cap aquí. Tu treballaves a les publicacions de l'Abadia de Montserrat, que és una editorial antiquíssima, que a més de llibres també publica revistes tan importants com Serra d'Or, i que també té botiga. Evidentment, com està organitzada una editorial que és un monstre, diguéssim, no?, d'empresa.
4: Més que un monstre, que quan diem monstre pensem en una gran editorial, és una editorial molt particular. I sobretot era una editorial molt particular els anys en què jo hi vaig estar-hi. Perquè era, doncs, bueno, primera, és una editorial de l'Abadia de Montserrat. Ah. Una editorial religiosa que del que menys feia era llibre religiós. Perquè el pare Massot, que era l'ànima, i evidentment era el director, el tot. Tinguéssim els càrrecs que tinguéssim, ell era el tot. Una persona molt especial. I aleshores es feia molta filologia, molta història, etcètera. Literatura, estudis literaris, també infantil. Publicacions va ser molt important als inicis de la recuperació amb el llibre infantil i les revistes, tant al Serra d'Or, que encara hi és, com després el Tretze Vents, com ara en té una pels més petits, que es diu Piu Piu. Però és això, bàsicament una editorial molt especial. És una editorial de les poques editorials independents que ja queda, i en queden poquíssimes, i que encara té una certa entitat. I que, al contrari del que pugui semblar, l'Abadia no interferia absolutament per res. Era una editorial molt particular. I allà s'han editat els llibres més importants de història, de la Guerra Civil, sobretot, i d'aquest país els últims 50 anys.
1: El que és interessant és això que deies tu, de que s'havia publicat molta filologia.
4: Moltíssim.
1: Que, de fet, en català, perquè això també s'ha de dir, assaig.
4: Totalment.
1: No n'hi ha gaire. Per tant, quan costa.
4: Costa
1: de publicar.
4: I tant, i tant.
1: Pel volum de persones que l'ha
4: llegit. Sí. I assaig literari, que encara és més difícil.
1: Encara és més difícil.
4: Biografies, en fi, tot. I molt, molt Guerra Civil, eh? Vull dir, crec que era l'editorial que més ha publicat sobre aquest tema. Sempre, evidentment, en català.
2: Però digue'ns una mica com s'organitza tot això. Com organitzàveu les tasques, la feina, com una editorial? Com funciona una editorial?
4: La forma d'organitzar-ho, tot i que repeteixo que tenia les seves particularitats pel director, que era especial i absolutament dedicat a l'editorial, com qualsevol altre editorial. Hem de tenir original, se'n llegeix una persona, es decideix si aquest llibre tirarà endavant o no, passa, si es decideix que sí, passa correctors, va passar les diferents fases, que siguin alerades, que siguin paginades, fins que arriba la impressió, l'encoderació, la distribució i arriba a les llibreries. La comercialització abans i arriba a les llibreries. És molt llarg, el camí del llibre.
2: Sí.
4: Perdona, l'Enric ha dit que el febrer preparava en Sant Jordi.
2: Sí.
4: Una editorial, Sant Jordi, comença a preparar abans de l'estiu.
3: Perquè quan comencem els llibreters, els editors
4: ja
3: tenen
4: acabat,
3: la feina feta, i l'equip comercial, que a vegades és propi o a vegades és un altre,
4: exacte,
3: també. És a dir, el llibre té moltes baules. Moltes.
4: Molt llargues.
2: Seguit, és un camí llarg, no?
4: És un camí
2: des de que arriba a les mans del lector.
4: Sí. Un camí molt llarg.
1: Perquè aquesta peça que diuen que és important, que són els distribuïdors.
4: Sí, molt important.
2: Moltíssim.
1: Que també em sembla que s'emporten bastant... del cost que té la producció,
4: sí,
1: del llibre, és una part, no?
4: Sí.
1: Jo recordo que fa un temps, o fa uns anys, hi va haver algun problema amb una distribuïdora molt important de Catalunya, que hi va haver, o es va traslladar de seu, i llavors es veu que hi va haver problemes, realment, que els llibres arribessin a les antigues.
3: Sí, sí, quan la distribució falla, pel motiu que sigui, les editorials, els autors, els llibreters, patim molt, perquè la distribució és el que fa que arribin els llibres al punt de venda natural, que és la llibreria. Mm-hmm. Si la distribució falla, no arriben. I, per tant, tots hi perdem.
4: Exactament. Mm-hmm. Però fa un parell d'anys que hi ha hagut un altre. O sigui, el problema de la distribució a Catalunya és...
1: important.
3: Jo fa 30 i escaig anys que ja sento parlar. L'Anna Maria dirà que sí.
4: La distribució,
1: Sí que sempre estem en crisi de distribució.
4: Perquè és molt car tot aquest tema. O sigui, des de fora és possible que no s'entengui, però és molt car. És amagatzemar milers de llibres, centenars de milers de llibres, de diferents editorials, repartir-ho a tot arreu. No oblidem que el llibre és l'única cosa que s'admet retorn, la qual...
3: complica la gestió.
4: És complicadíssima la gestió. Trobar-los, o sigui, si veiéssiu una nau d'on estan els llibres posats, és impressionant. Mm-hmm. És molt complicat, distribuir i comercialitzar.
3: Com? Molt, moltíssim.
4: I això, evidentment, és car. És car, molt car.
5: I ara ens agradaria parlar una mica dels drets d'autor. Com se gestiona això dels drets d'autor? Hi ha alguns autors, allò, alguns patums, alguns difícils de...
4: com a tot arreu.
3: Bueno, clar, sí, per això hi ha els agents literaris, que serien els representants dels autors. Llavors, a Catalunya van tenir una agent literària emblemàtica a nivell internacional, que era la Carme Balcells, que va fer molt per la dignificació del treball dels autors. I no podem oblidar la immensa tasca que es va fer als finals del franquisme, començaments de la democràcia, tota la banda dels il·lustradors, perquè penseu que els il·lustradors, fins llavors, perdien la propietat de la seva obra. És a dir, quan entregaven a un editor l'original, perdien la propietat. Cobraven aquella feina i no tornaven a cobrar mai més.
5: Venguessin el que venguessin.
3: Sí.
1: O sigui que tots els contes infantils en què tot és il·lustració, tot això...
3: Ara no.
1: Fins aquell moment.
4: Però és bastant recent, Que els il·lustradors... Ha sigut una lluita llarga. Passa que en país tenim associacions de tot, Autors, normalment per duplicat. Sí.
3: L'associacionisme a Catalunya ha mogut moltes coses.
4: Sí, però els il·lustradors, sí, va costar molt.
3: I una altra lluita és la dels traductors.
4: Exacte.
3: És a dir, fixeu-vos d'un llibre, no? Que la gent, el que pensem és que un senyor a casa seva es posa i escriu un llibre després de sopar, diguem, no? Que evidentment no és així, no? Però clar, aquell senyor ha de cobrar. Però després d'ell intervenen tota una sèrie de professionals que tots han d'anar cobrant. Llavors, d'un import no gaire gran, anem repartint el pastís amb molts percentatges.
4: Hi ha l'Enric Faura, que sempre diu que és el sector amb més mala salut. O sigui, és el negoci amb més mala salut, però...
3: una mala salut de ferro.
4: Això
5: com deia Salvador Espriu, tinc una mala salut de ferro.
4: Pues és això, perquè sempre està a la corda fluixa, però sempre va resistint.
3: Enric Faura és de la banda de la distribució.
4: Sí, exactament, de la distribució.
5: Per tant, doncs, Sant Jordi és un gran impuls pel tema dels llibres.
4: Sí.
5: Si no hi hagués Sant Jordi...
3: Moltes llibreries no existirien. Moltes. Abans, ara perquè tot ha canviat molt, però abans una llibreria, diguem-ne, d'una capital de comarca, amb cara i ulls, generalista, necessitava, per poder sobreviure econòmicament, una bona campanya de llibre de text, un bon Nadal i un bon Sant Jordi. Amb això podia tirar tot l'any. Si alguna de les tres potes fallava... ja anava malament.
5: Perquè ara que has parlat de llibre de text, tema de llibre de text també és un suport? Ella ja bufa perquè sé que...
4: És un tema
5: que vosaltres heu treballat molt. Sí. La publicació
3: jo, afortunadament, fa més de 30 anys que no el toco.
5: No?
3: No, perdó, més de 20 que no el toco.
5: Perquè si no, deu ser pitjor. Una bogeria, no? Quan arriba el setembre.
4: És una bogeria. Sí. Passa que nosaltres només treballàvem i treballem un llibre de text, en aquest cas, música, que això, en aquests moments... va haver-hi uns moments de molt auge, ara torna a anar a la baixa, mm-hmm. perquè, en fi, el llibre de text s'ha complicat moltíssim, mm-hmm. i l'altre ja és el català, que sí, que el venem també a instituts i tal, però bàsicament ja està als consorcis, escoles d'idiomes, etc, etc, que és molt diferent, és diferent. Mm-hmm. Però el llibre de text és un... bueno...
3: Imagina't, tu estàs obligat a comprar una cosa que no tries, uh-huh. que a més la suma del total són bastants diners, perquè poden ser 7, 8, 9 llibres, depèn de del nano, eren, no? Sí. I a més allà hi havies d'afegir tota la resta per començar l'escola, no? Bandes, uniformes, xandalls, bosses, sí. plomiers, sí. tot allò. Clar, la gent venia molt enfadada.
4: Sí.
3: I a sobre només faltava que no tinguessis algun dels llibres.
4: Sí. Sí, sí. I són moltes editorials. I, bueno, finalment es van especialitzar molt, el llibre de text, en puestos determinats, perquè era molt complicat. També el text ja no és el que era.
3: No, absolut.
4: No s'utilitzen ni la meitat dels llibres de text.
5: No, potser el tema de les coses que ara es fan molt en línia, no? Els cursos en línia, tot això ha anat en detriment, potser.
4: Bueno,
5: també,
4: línia...
5: no? I el llibre aquest que ja és digital...
3: Sí? Hi ha diferents coses que intervenen, no? Per exemple, aquesta tendència, que no dic que estigui malament, però totes les coses fareixen una sensibilitat a una altra,
4: sí.
3: no? Que és la socialització del llibre.
4: Sí.
3: Des del punt de vista de l'economia familiar, jo puc entendre, però des del punt de vista de l'il·lustrador que cobra per il·lustrar llibres de text...
4: I de l'autor.
3: Que molts, clar,
4: de
3: l'autor, no? Clar, dius, vosaltres socialitzaríeu la vostra feina o el producte de la vostra feina. En canvi, el cas del llibre es veu com molt normal, perquè sembla que pel fet de ser una cosa cultural hagi d'estar obligatòriament socialitzada. Uh-huh. De la mateixa manera que no està igual de mal considerat robar un telèfon mòbil en una botiga o en un gran magatzem, i en canvi sembla que si robes un llibre en una llibreria no facis mal.
4: No, el llibre té molts tòpics, eh? Un d'ells és que està tan i tan subvencionat. És una broma, això, però una broma, eh? No, els llibres tenen subvencions segons quins llibres i segons quines coses, però a uns nivells ridículs. Doncs, esclar, les editorials fan miracles, eh? Ja sabem tots que sempre hi ha grans editorials que... Però estem parlant d'editorials, i en aquest cas en català, i si ja parlo de publicacions de la Badia Montserrat, ja parlo en català i d'uns temes molt específics, molt difícil subsistir. O sigui, això, la Badia nosaltres no intervenia mai, només intervenia en una cosa, per subvencionar-nos a nosaltres. Això sí, perquè era molt difícil, molt difícil.
3: El català de Badia de Montserrat té llibres que només els podien publicar ells, ningú més, perquè són estudis tan específics, d'àrees tan diferents, que... era impossible que, si no ho feien ells, no ho faria mai ningú. Aquest és un dels valors, dels grans valors de Badia de Montserrat.
4: Que fins i tot, que tot això ara estem parlant d'un altre segle i tot el món ja està d'un altre moment. Però ha quedat, clar.
1: Llavors, els percentatges... L'altre dia sentia a la ràdio que els percentatges de català i castellà, de les vendes en català i castellà, el dia de Sant Jordi es capgiraven. Que normalment hi havia un percentatge més gran en castellà i una més petita en català, i per Sant Jordi, només aquell dia, doncs es venia més en català que no pas en castellà. És cert, això?
3: Mira, depèn d'on i depèn d'on ho preguntis, eh? És molt difícil. Hi ha llibreries que tot l'any venen molt més en català. Mm-hmm. Per exemple, depèn d'on estan, no? Mm-hmm. Jo havia treballat molts anys en una llibreria molt emblemàtica a Mataró, que es deia Roba Faves, mm-hmm. i allà les vendes eren català. Estic convençut que la Tralla de Vic, la Gralla de Granollers, que la Mulassa, Vilanova, totes aquestes llibreries molt implicades en el territori on estaven, jo crec que aquestes totes venien molt més català que castellà. A l'AIE es ven més castellà que català. Uh-huh. El dia de Sant Jordi nosaltres sí venem més català i segurament sigui una tendència natural. Però el dia de Sant Jordi és un dia.
1: Clar, no, i tant.
3: Hauríem de treballar perquè
4: també
3: això fos...
4: També és normal, perquè Sant Jordi és una festa molt catalana.
1: Clar,
4: i aleshores el que surt a comprar és bàsicament...
3: Sí,
4: que s'hi va reincorporant cada vegada més gent, però, esclar, la gent que va comprar... És
5: normalment
4: la gent,
5: és la gent d'aquí que el que fa és comprar un llibre en català.
4: Sí,
3: també és veritat que els darrers anys, que és una cosa que a nosaltres com a llibreria no ens afecta massa perquè no és el tipus de llibre que nosaltres vulguem tenir, però han sortit que abans no existia aquests llibres de persones que no es dediquen a l'escriptura, però que tenen una certa potència mediàtica, majoritàriament tot això és en castellà.
5: Mm-hmm.
3: I això sembla que no, però aquell dia, que és un dia... que molta gent és l'únic dia a l'any que entra a la llibreria
5: o compra un llibre,
3: que va de parada, sí, també capgira una mica els números. Però a mi els números de Sant Jordi no m'acaben d'agradar mai massa com a fotografia de la realitat en l'hàbit de compra.
5: No. Vols dir que els mediàtics sempre van per davant?
3: No és que vagin per davant sempre, però la suma dels mediàtics ocupa un percentatge elevat. Quan dic mediàtics, no vull dir la gent que escriu i surt a la tele o a la ràdio, Vull dir la gent que no, la seva activitat principal no és escriure, sinó que normalment són obres d'encàrrec, se'ls encarrega un llibre, que normalment és una conversa que transcriu un altre professional, i que es fa com una manera lícita, d'una empresa que vol guanyar diners i que allà veu una oportunitat.
1: I una cosa que ara es veu un canvi a les llibreries, especialment les que estan al centre de Barcelona, en què hi ha molt de turisme, és que hi ha molt de llibre, o s'ha augmentat molt el llibre en altres llengües, especialment en anglès.
3: En el nostre cas no ha augmentat, perquè quan va néixer l'AIE fa 45 anys, aquest any en farà 46, ja es definia com una llibreria especialitzada en humanitats internacional. Per tant, nosaltres, sobretot, catàleg d'art, que era una de les nostres grans especialitats, l'hem tingut sempre en qualsevol idioma, perquè quan hi ha una exposició potent a algun museu d'on sigui, s'ha lluitat per tenir sempre el catàleg. No? Per tenir unes seccions de narrativa importants en llengües estrangeres. El que sí que s'ha notat és a Barcelona ciutat, i al barri on estem, a l'Eixample, és els expats, no? Aquesta gent...
1: Exacte.
3: Que no generen problemes perquè no els veiem com migrants, perquè són rics, perquè tenen uns sous estupendos de Noruega, de Suècia o d'allà on sigui, i venen a viure a Barcelona, on es converteixen en doblement rics, perquè els seus sous traslladats al nivell de vida nostre, i tenen platja i tenen sol i bon temps, i també col·lapsen el nostre sistema sanitari i de transport. Però aquests, com que són rics, no ens fan nosa. Aquests són clients nous que abans no teníem, no? Poder sí, venem una mica més de quantitat. Jo crec que ho han notat més altre tipus de llibreria, que segurament ha fet una aposta els últims anys per tenir, incorporar aquest fons.
4: Ara dirà publicacions que està a l'eix del Fort Pienc, allà hi ha una quantitat d'italians i francesos, ja fa temps, I tota aquella zona del poble, tot allò està molt, molt, molt ple d'estrangers, molt ple. Ara, nosaltres com a publicacions, evidentment no ho hem notat, perquè, ja veus, vull dir, no n'hi ha de comprar un estudi filològic de, que sí, del Coromines, però suposo que hi ha llibreries que sí, la llibreria francesa, aquesta s'ho deuen haver notat una mica. Però també aquesta gent majoritàriament tenen ganes de... Aquests sí que tenen ganes d'aprendre el català i és diferent, No penses?
3: Una part.
4: Una part?
3: N'hi ha que no, N'hi ha que...
4: Sí, que viuen al marge.
3: Sí, que viuen molt
4: pot
3: al marge.
4: Ser, però...
3: Perquè, per exemple, el que jo sí he notat és un canvi molt gran. Abans, quan entrava una persona que no parlava ni català ni castellà, normalment et preguntava si parlaves anglès. Això ha desaparegut, aquesta pregunta.
4: Sí.
3: Ells arriben i et parlen en anglès, en el seu anglès, que per ells serà molt bo, per nosaltres és molt difícil d'entendre, o almenys per mi, i no fan ni l'esforç de dir, bon dia, perdona, parles anglès? No, s'hi aboquen directament. I a mi m'ha arribat a passar, jo visc, si vaig tranquil·lament caminant de la feina a casa, trigo 20 minuts. Però no em moc del barri, tota la dreta de l'Eixample. A mi m'ha passat, de tot aquests 20 minuts, anar sentint només italià, anglès i francès. I no sentir cap català ni cap castellà,
4: Així. Hi ha zones.
1: Sí, bueno,
4: hi ha
1: clar, zones.
4: Allà on estàvem nosaltres, no. Hi ha molts, però ja no sents això. El que hi ha molts són xinesos. Molts asiàtics. Molts. És seu, el barri.
1: Sí.
4: Hi ha una transformació brutal, allà.
1: Llavors, un altre dels canvis que hi ha hagut a les llibreries és que de vendre llibres ara es fan cursos, es fan tallers, es fan presentacions de llibres. Suposo que això sempre s'havia fet, però ara encara més. I tot això també deu donar força feina en una llibreria.
3: Feina molta, però deixa'm de primer reivindicar, perquè jo que ja tinc una edat, hi ha una tendència amb llibreters més joves de parlar d'aquestes coses com si haguessin descobert la sopa d'all. I la generació de llibreters que a mi em va ensenyar l'ofici ja feien tot això. Poder no tant, poder. Mm-hmm. Però cursos de, perdó, presentacions de llibres, sí. Roba Faves, fa més de 25 anys que no hi treballo, se'n feien dues per setmana gairebé sempre. Mm-hmm. Ja són moltes. Nosaltres ara tenim moltes setmanes que en fem tres? Sí, és veritat. Que hi ha moltes llibreries que igual no ho feien perquè igual requeria tenir una mida i ara en qualsevol mideta doncs ja va bé i la pots fer? Possiblement, no ho sé. Però m'agrada reivindicar que se n'han de fer. I que se n'han fet sempre. Porta feina? Molta. És rendible? A vegades sí, a vegades no. A vegades sí, a vegades no.
1: Sí. Ara, per anar acabant, el que us volíem demanar és que ens expliquéssiu una mica la importància, si en té o no en té, de la difusió. Dels llibres a través de les xarxes socials. Ja sabem, per exemple, que tant Abadia de Montserrat com l'AIE tenen un web en què tu pots comprar els llibres directament des d'allà. No sé quin gruix de venda feu, però llavors també a les xarxes, també, per exemple, a l'Instagram, tant l'Abadia de Montserrat com l'AIE teniu, l'Enric de vegades el veiem que recomana llibres infantils, perquè m'imagino que deu ser o la teva especialitat
5: o
1: que t'han dit a tu que...
3: És una de les meves especialitats.
4: Sí. És un gran llibreter infantil.
1: Doncs, això té... O sigui, ho noteu en la venda de llibres o...
4: Gran tema, també.
3: Gran tema, gran tema. Esmercem molts esforços, tothom. Mm-hmm. La rendibilitat crec que no la tenim prou estudiada.
4: No.
3: Però és una cosa, jo crec que la Navarra estarà d'acord en què no pots deixar de fer.
4: Exactament així. Sí. No està gens clar, però ja has de ser.
5: No està clar que venguis més fent això.
4: No. Sí, és veritat que les pàgines web sí que i sobretot, per exemple, un tema com els de l'Abadia, que són llibres molt especialitzats, per la web es ven. No el que voldríem. Mai es ven el que es voldria.
3: Mai. Això per descomptat. Ni a la web ni a la botiga.
4: Ni a la web ni a la botiga. Vale. Però, sí. Però a les xarxes ja has de ser-hi. Perquè si no és com allò de la foto, saps? Yeah. Si no hi ets, no surts.
5: Si no surts a la foto...
3: I mai saps per què es nota o per què no. Jo ara fa poc va sortir un vídeo meu recomanant dos llibres. Un era El Guarassó i l'altre Les aventures de Los Paddington, no? I aquí sí que vas notar que venia gent a demanar-me'l. Però, en canvi, altres vídeos passen sense pena ni glòria.
4: Sí.
1: I ara, encara que l'Enric ens hagi dit que tragui tot el romanticisme de la professió, també de l'edició... Sí. Joves que s'hi vulguin dedicar al futur.
5: Els aconsellaríeu aquesta feina?
1: Que s'hi dediquin.
5: Que dedicar-se a aquesta feina?
1: Quins estudis han de fer? Perquè sí que hi ha, per exemple, un postgrau de llibreria.
4: Hi han estudis, per dedicar-se.
1: Té futur o no té futur?
3: Mira,
1: sí, no.
3: Jo crec que la majoria de llibreters hi arribem per casualitat. De fet, no podem exigir formació perquè estem al ram del comerç. Per tant, no hi ha un estudi que diguis. Sí que va sortir el màster, el postgrau, totes aquestes escoles de llibreria, però segueix sent requisit imprescindible que tu aportis el teu pòsit cultural, que és el que necessites gestionar. Cal que siguis lector i que et converteixis en lector, t'agradi o no t'agradi el que llegeixes. Amb més o menys intensitat, però has de poder...
4: És una cosa que t'ha d'agradar, el llibre, Vull dir, si no t'agrada el llibre...
1: Per exemple, en un cas com
4: el teu, sí
1: que
4: tu estudis,
1: ets gerent, per exemple, que has de tenir una formació econòmica, però també t'ha d'agradar aquest àmbit.
4: És que si no t'agrada el llibre, vas malament. Vull dir, t'ha d'agradar el llibre. Això...
5: De fet, quan fas una feina, és important que t'agradi la feina que fas, no? És el tant per cent més important, potser, no? Que disfrutis fent el que fas.
3: Sí, però has de pensar molt bé amb el que trobaràs a la feina. És a dir, t'ha d'agradar els llibres, per ser llibreter, l'editor és una altra cosa, però també t'ha d'agradar el tracte amb la gent, perquè si no t'agrada el tracte amb la gent...
5: No cal, no?
3: Fes-te arxiver.
4: Sí, que no tindrà. És una gran feina, és una gran feina, jo evidentment que la recomanaria, per mi ha sigut una felicitat aquesta.
3: No, jo també, ja ho he dit al començament, que m'apassionava, però la gent que s'hi vulgui dedicar ha de pensar en això, en oblidar-se de la banda romàntica i preguntar totes les coses, diguem-ne, entre cometes, no tan agradables, que formen part de la
5: feina. És a dir, els pros i els cons.
4: Sí. També és veritat que, com dèiem allò de les associacions, hi ha llibreters, editors en català, etc, que tots fan cursos constantment de formació, constantment. Vull dir, en aquest sentit, estem ben arropats, eh?
3: I la formació també és diferent, si, com en el meu cas, jo sóc un empleat i m'ocupo del que m'ocupo, jo, per exemple, no tinc responsabilitats econòmiques, no necessito una formació econòmica. Si algú vol muntar una llibreria, ha de saber una mica de números per poder portar la seva
4: llibreria.
3: Sí, perquè ha de ser un negoci rendible, si no
5: ja pots tancar la porta.
3: Això és la persiana.
4: Aquesta és una cosa molt romàntica que només pensa la gent, que no cal que guanyis diners. No, és imprescindible.
5: No, és clar, per poder...
4: És que jo vull fer allò que és molt maco. Sí, és molt maco, però no donarà diners.
3: Però si tu tanques i no pagues els proveïdors...
5: No, és clar.
4: Una gran lluita.
5: I ara, com que el temps és el que és i ens apreta, per acabar ja, feu-nos una recomanació per aquest Sant Jordi.
4: A veure, no hi he pensat en això.
1: L'Enric ja n'ha fet dues.
3: Us en faig dues, una d'infantil i una d'adults. La d'infantil és Guarassú. Guarassú és una reedició d'un llibre que feia 20 i molts anys que no es trobava, i és il·lustrat per la Maria Rius i amb el text escrit per Ricardo Alcántara, i és la història d'un nen a la selva que persegueix un ocellet blau. És el primer llibre en català, i crec que a tot Espanya, en què sortia un nen despullat. És una història molt maca, molt màgica, i que parla d'amistat i de retrobaments. I el de la Sílvia Soler, que es diu Érem tan joves, ha publicat per Univers, perquè és un llibre que té la peculiaritat, difícil de classificar,
4: sí, l'he comprat,
3: però té la peculiaritat que crec que a tots ens connecta molt, perquè la Sílvia el que fa és agafar fotografies de la seva família i explicar la història de la fotografia, o inventar-se o inspirar-se per explicar una història. I això és el que podem fer tots amb les fotografies dels avis, dels besavis.
4: Sí, sí. Jo us en recomanaré dos, però mireu, els recomanaré de publicacions de la Vall de Montserrat. I són un... Quan els deixem sols, que és molt divertit, i ja fa temps que ha sortit... No, temps, fa 3 o 4 mesos que ha sortit, i ha tingut molt bona acollida perquè és molt divertit. En aquest moment no recordo l'il·lustrador, però bueno. I l'altre és Les converses amb Feliu Formosa, que estan tenint també molt bona acollida i molt bona difusió, i està molt bé, és molt interessant.
5: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per vostre temps.
3: Gràcies a vosaltres.
5: I per haver volgut venir aquí a parlar-nos d'una diada tan senyalada com la de Sant Jordi.
3: I tant.
5: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, doncs.
0: I fins aquí el programa d'avui. Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giner i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable i que tingueu una molt bona diada de Sant Jordi. Avui ens acomiadem amb un poema de Joan Salvat Papasseit cantat per Joan Manel Serrat. Visca l'amor!

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El Viatge a l'Altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà, més obert, més empàtic i sobretot més humà. En un món que sovint ens empenya a simplificar, etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem, escoltem, preguntem i intentem entendre, no per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos. Per això, és una alegria des del Viatge a l'Altre saludar els companys de Ràdio Silenci de la Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudin a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga des de l'any 2000.
0: Aquest programa no busca donar respostes absolutes i, si no, més aviat, obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, també obrir una mica el cor. Hi ha històries que neixen lluny, en contextos que potser ens semblen aliens, però que, quan les escoltem de prop, ens interpel·len d'una manera inesperada, perquè, en el fons, parlen del mateix, de qui som, d'on venim i de com intentem trobar el nostre lloc al món. Avui ens acostem a una d'aquestes realitats que sovint mirem des de la distància, amb titulars, amb presses, amb prejudicis, però que canvia completament quan hi posem veu, nom i mirada. Dues vides, dues trajectòries, dues maneres d'entendre el món que, d'entrada, podrien semblar molt diferents, però que potser no ho són tant. Perquè quan ens escoltem de veritat, descobrim que les fronteres més grans no són les que surten als mapes, sinó les que construïm dins nostre. Així que avui us proposem això, deixar de mirar des de fora i començar a mirar des de dins. Comencem!

0: serà.
1: Aquest que serà serà ens porta directament a les pistes. La primera, Nadia Murad, activista de drets humans i l'única persona d'aquest país amb un Premi Nobel. La segona, té dues mesquites, té les dues mesquites més grans del món. La tercera, origen de l'escriptura cuneïforme. I, finalment, país molt i molt ric en petroli. Segur que ja ho sabeu, però per si de cas, avui anem a l'Iraq.

La República de l'Iraq és un país majoritàriament musulmà de Pròxim Orient, situat al nord de la península aràbiga, comprenent la desembocadura dels rius Tigris i Eufrates. És sovint anomenat Bilad al-Rafidain, el país dels dos rius, a Mesopotàmia, i Bagdad n'és la capital. Fa frontera amb l'Iran a llevant, a Kuwait al sud-est, a l'Aràbia Saudita al sud, amb Jordània i Síria a l'oest i Turquia al nord. La població majoritària es distingeix per ser àrab, però hi ha grups ètnics com ara els kurds i religiosos, com els musulmans, xiites i sunnites. Des de la invasió de l'Iraq el 2003, una coalició multinacional principalment nord-americana i britànica ha ocupat l'Iraq. El conflicte subsegüent ha tingut gran transcendència, l'augment de la violència civil, política, el desglossament, l'eliminació i execució de l'expresident Saddam Hussein i els problemes en el desenvolupament de l'equilibri polític, econòmic i l'ús de les reserves de petroli del país. Aquesta situació de conflicte que s'ha desencadenat en els darrers anys va situar l'Iraq com el segon país més inestable del món el 2007 després del Sudan. La seva capital és Bagdad, té una extensió de 437.072 quilòmetres quadrats i una població de més de 48 milions d'habitants. Els idiomes oficials són l'àrab i el kurd i la religió majoritària, com hem dit, és l'islam. Des del dia 11 d'aquest abril, el dia 11 d'abril, té un nou president. Ja no és Abdul Latif Rashid, sinó que ara ho és Nizar Ahmedi, de la Unió Patriòtica del Kurdistan, tot i el boicot en la votació. De fet, des del dia 11, ara té 15 dies per nomenar un nou primer ministre en substitució de l'actual en funcions Mohamed Shia El-Sudani.

0: I seguidament passem a parlar amb el Haitham Kedema, un iraquià que porta mitja vida a Igualada. Atenció.
1: Bueno, jo vaig néixer a l'Iraq abans de la primera guerra del Golf, que era amb Iran. I, bueno, vaig viure allà fins als 9 anys. L'any 89 vaig vindre aquí, a Espanya, a Leganés, a Madrid, i els meus pares venien a estudiar el doctorat. Són ambdós químics.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, bueno, vaig estar des del 89 fins al 94, on vaig terminar la GB, quan hi havia GB.
0: Sí.
1: Vale? Exacte. I després vaig tornar a l'Iraq. I allà vaig continuar fins al 2008, quan vaig tornar, després d'estudiar enginyeria i màster i bueno, coses d'això, no? I per a continuar aquí per a fer el doctorat.
0: Ostres.
1: Llavors, sí, llavors aquí, bueno, vaig arribar, vaig començar a la Universitat Politècnica de València i després vaig anar a la d'Alacant, a la Universitat d'Alacant, per continuar els estudis del doctorat, que pensava, bueno, la situació milloraria allà, però desgraciadament no ha sigut així. És tot el contrari i per això he decidit quedar-me aquí.
0: Clar, aquí estàs. Llavors, aquí, entre la primera, diguem, estada i ara, quant de temps porta, si sumem les dues temporades, per dir-ho així?
1: Sí, la veritat és que la primera són 5 anys i després aquesta, que és des del 2008, ja porto 18 anys, no? Llavors, 18 més 5, estem parlant de
0: 23 anys,
1: que són literalment la meitat de la meva vida. sí, és així.
0: D'acord, sí.
1: Doncs això, la veritat, aquesta experiència doncs es repercuteix en que les relacions que tinc amb la gent són bones, tot el meu entorn és gent local. La gent pregunta, no?, que com és la situació, que com la gent viu, no? I clar, jo tinc aquesta capacitat d'explicar com és la situació, coneixent com és la cultura aquí, com pensaria la gent o com entendria, no?
0: Exacte.
1: Llavors, la situació a l'Iraq, Estats Units ha invadit el país, eliminat el sistema que hi havia, la dictadura. Jo dic que és una dictadura, no? Però clar, aquests canvis bruscos, que diria, no són propis de un procés natural cap a la democràcia.
0: No té cap pinta.
1: Clar, jo me'n recordo perfectament perquè he viscut la invasió, que la gent interpretava la llibertat cadascú de la seva forma.
0: Yeah.
1: I al final, Iraq ara mateix és un país que està en mans de milícies similars a Hezbollah en el Líban, per exemple, no? O els kurds que estan al nord, i clar, aquestes milícies el que més fan tot el que sigui necessari al millor postor.
0: Clar,
1: els
0: interessi.
1: Ara mateix tenim les milícies que estan al sud d'Iraq, que estan controlades per Iran, els kurds que estan controlats per Estats Units, i després estan els sunnies, que la majoria formaven part de l'exèrcit iraquià original i que ara no tenen molta capacitat d'intervendre. Sí que també tenim a Turquia, que té les milícies turcmanes, ¿vale? Que clar, Iraq és un país de molta multicultural,

0: Sí.
1: diría. Pero el fet de que abans pues, doncs era la capital, com si fos Nova York. Ara vas a Nova York i, clar, trobes de tot, no? Doncs era exactament el mateix. La gent pensa que tots som de pell morena, no? Bueno,
0: Tòpics.
1: cabells negres i tal, però no. És que allà pots trobar-te amb gent d'origen africà, pots trobar-te amb gent que em semblen xinesos, però és que tots són iraquians. Tots són iraquians i que són famílies que s'han instal·lat des de fa cents de segles allà i bueno, són com són, no?
0: Sí.
1: Doncs aquí està el... bueno, no sé si és una... això deveria ser com una riquesa, no? Per al país,
0: Clar.
1: aquesta multiculturalitat,
0: Exacte.
1: però per
0: La
1: desgràcia
0: diversitat.
1: s'ha... es va fer l'ús d'aquesta diversitat per diferenciar,
0: Clar.
1: per dir que l'altre i així està. Doncs, quin és el problema? És que, clar, cada milícia controla i si tu vols viure allà, doncs has de ser d'un o d'un altre. I no era la situació que hi havia abans. El dictador Saddam Hussein ho tenia tot controlat i jo ara mateix que el meu fill està estudiant a història d'aquí d'Espanya, no? I de Franco és que o sigui, tot els actes que feia Franco, tot el sistema que tenia muntat és exactament calcat al que tenia Saddam Hussein.
0: Ira.
1: Em sembla que els dictadors tots tenen el
0: La
1: mateix
0: mateixa intenció,
1: sistema,
0: no?
1: no? Exacte. Doncs què passa? Que, bueno, ha sigut un canvi brusc i ara tenim la llei del més fort allà, al
0: Clar.
1: mar.
0: Quines coses diries que són similars entre Espanya i l'Iraq?
1: La veritat és que hi ha moltes coses que sorprenen perquè els espanyols, no? O catalans, el que sigui, no? Tots viuen a Europa, llavors tots són el mateix. O sigui, els alemanys o els francesos són el mateix, no? Però clar, quan vens aquí i
0: Que hi ha
1: vius i
0: diferències,
1: veus
0: no?
1: la diferència, hi ha una diferència, hi ha
0: Brutal.
1: una diferència. Però és que això, el mateix, passa també a l'altre costat, als altres països, no? Als països àrabs, en aquest cas, no?
0: Sí.
1: Llavors, clar, la gent aquí també pensa el mateix i diu, mira, tots són el mateix, tots viuen al desert, tots van en burca, i no sé què, ara que està de moda,
0: Sí,
1: bueno,
0: no? Sí,
1: i no sé,
0: exacte.
1: però clar, això és que és sorprenent que la gent pugui pensar d'aquesta forma en ambdós costats, eh? Igual que aquí hi ha gent que li agrada, li encanta la música punk, no? Per dir
0: Sí.
1: una cosa, eh? Allà a l'Iraq també hi ha gent que li agrada això i dius, com pot ser això? No pot ser, això em xoca, no, no, impossible. Però no, és que és així, és que és així. Llavors, bueno, que la majoria escolta música àrab, home, és normal que passi això, no?
0: En quin context estem, de quin context estem parlant? Evidentment, clar, sí.
1: Clar, clar, que tornant també a la bola del drac, també hi havia, es veia allà la mateixa sèrie, no?, de dibuixos animats. Clar, en àrab la cançó és diferent, però és que
0: Evidentment.
1: és el mateix, eh? O sigui... Si veus, estic parlant tota l'estona d'això, de que bueno, la gent pensa que els altres, entre cometes, no? Els altres són tot el mateix, no? Però és que no, i no és així,
0: No,
1: no és
0: els
1: així.
0: altres, com molt bé dius, porta una S, això vol dir que és plural i vol dir que la diferència existeix,
1: Exacte,
0: evidentment.
1: exacte, exacte. Sí,
0: I
1: sí,
0: s'ha de
1: sí.
0: respectar, evidentment. Una pregunta que sempre m'agrada fer i és, el primer cop que vas venir aquí a Catalunya o a Espanya, no, no va ser Catalunya el primer lloc pel que deies, quina va ser la sensació?
1: Bueno, a ver, si parlem del 89, del 89, la sensació era de sorpresa a l'Iraq. Vivíem millor que a Espanya.
0: Que fort.
1: I dius, com pot ser això? I clar, si lo penses una mica, Iraq era un país, bueno, és un país petrolífer, és com venir de Dubai, no?, i aquí a Madrid, no?, o a Barcelona, no? Llavors, aquesta diferència, no?, que quan dic millor, és a dir, econòmicament millor. Veia que a l'Iraq teníem això, els Toyota Land Cruise, no? Que són,
0: sí,
1: bueno, són cotxes cars, no?
0: Sí.
1: I hi ha moltíssims, i tota la gent els té, no? I altres cotxes que són, bueno, no sé, de gamma alta, no? Els Mercedes i tal. I quan vaig arribar a Espanya, bueno, a Leganés, en aquest cas, i vaig veure, i dic, un Renault 5, què és això? O un dos cavalls? No? Un Citroën, dos cavalls. Què és això? O sigui, i la gent va en aquests cotxes i van com una família de 7 membres en un Seat 600. Això era el 89, clar. Llavors, això ha sigut un xoc. Sí, és veritat que, per exemple, no hi havia McDonald's a l'Iraq, Burger King, bueno, d'Occident, d'Estats Units.
0: Sí, sí, sí.
1: No hi havia a l'Iraq, no? I llavors, clar, quan veies això i deies, bueno, sí, clar, quan veus un McDonald's, bueno, això és que estem a Occident, no? I després, clar, la primera escena que mai oblido està amb la meva mare.
0: Sí.
1: I venen dos, una parella, un home i una dona, i s'agafen els dos i un beso, no? D'aquestos, no? Que,
0: sí,
1: que és normal, però no era normal per a mi, no?
0: Vale.
1: I més o menys, quan jo tenia, bueno, 9 anys quan arribava, i clar, això també, ostres, això no és normal, com fan això, com va ser? Però bueno...
0: Perquè entenc que vols dir que en aquells temps a l'Iraq no es feia al carrer, no entenc? Vull dir, no, la gent es donava petons pel carrer i aquí sí que es feia. Però clar, més tenint en compte que ets un nen, evidentment et va sobtar moltíssim, ho entenc perfectament. Clar.
1: Sí.
0: Doncs, Aizem, moltíssimes gràcies per les teves paraules, per explicar-nos tota aquesta història tan, tan fascinant, les diferències i les similituds, sobretot, l'actitud, que és, al final és el que ens hem de quedar, no?, amb aquesta actitud tan positiva i tan, tan col·laborativa. I res, moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta, que vagi molt bé. I ara de seguida tornarem a sentir el Haydem, però amb una mena de taula rodona que hem volgut celebrar aquí al Viatge a l'Altre. Escolteu, us agradarà. Avui al Viatge a l'Altre fem un pas més en la manera d'escoltar i d'entendre el món. Per primera vegada deixem de banda l'entrevista clàssica per obrir un espai compartit, una taula, una conversa i un punt de trobada, perquè hi ha històries que no es poden explicar des d'una sola veu. Avui en tenim dues. Dues mirades que s'entrecreuen, que es miren de lluny i de prop alhora. Dues vides que connecten dos llocs que sovint només ens arriben a través de titulars, però que aquí prendran forma humana. Ens acompanya l'Anargués Agazadé, que és col·laboradora ja del Viatge a l'Altre. Molt bona tarda, Anargués.
2: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: En aquest cas, Anargués representa la persona que és espanyola i viu a l'Iraq, en aquest cas. En aquest cas, ens acompanya una persona que ha nascut a l'Iraq, però que està vivint a Igualada, i que es diu Haytham
3: Kadema.
0: Dema. Perfecte.
3: Sí, sí.
0: Moltes gràcies, Haytham, per accedir-hi amb tanta predisposició. El gust és nostre. Per vosaltres, què és casa vostra? Tu vol començar.
2: Haytham, ¿quieres comenzar tú?
3: Sí, sí. Per a mi, l'Iraq és el país on he nascut i he viscut la meitat de la meva vida, literalment, i he tingut l'oportunitat de vindre aquí a iniciar una altra vida amb una cultura diferent, que m'ha ajudat molt a, bueno, veure el món d'una altra forma, no? Ser una persona més oberta, no? De tindre una experiència, fins i tot és entendre a l'altra persona. perquè quan estàs sempre en el mateix lloc, tu dius, no, és la regla i és el que hi ha, no? Però quan vas a un altre lloc i veus, i és que es nota inclús aquí, a la gent que no ha viatjat, o sea, pensen d'una forma i diuen que tu segurament que ets així, però no és la realitat, no?
4: Prejudicis, no? Diguem-ne prejudicis, potser.
3: Prejudicis, exactament, la paraula, disculpa. Sí, prejudicis, no? I, però, clar, això està molt lluny de la realitat. Al final són humans i igual que aquí hi ha gent que pensa d'una forma i altres que pensa d'una altra forma, el mateix està a l'altra societat. O sigui, no pots dir que la gent a Iraq tots pensen el mateix, tots són iguals. No, no pot ser això. Llavors, bueno, això m'ha ajudat i quan sempre que vaig a on vaig, o sigui, quan estic aquí o estic allà, parlo d'això i de que no es pot dir que tots els espanyols li agrada els toros, no? O el flamenco, que és la idea, no? Que ja, no? És que no, aquí, o sigui, no pot ser. I el mateix aquí. No tots els iraquians, no? Pensen de la mateixa forma o tenen uns costums que són com els dels beduïns. He escoltat unes barbaritats que dius, bueno, a veure, és normal. La gent pensa que a l'Iraq la gent viu al desert. L'Iraq és la zona de la Mesopotàmia. Per què es diu Mesopotàmia? Perquè és la zona on té rius, no? On passen dos rius, i a més que són dels grans que hi ha en el món, que és el Tigris i l'Eufrates. Llavors, quan passa aigua, haurà, no passa aigua i hi ha un desert rodejat, aunque això és el que es veu de lluny pels satèl·lits, no? I imagina't que el 60% de la superfície de l'Iraq és desert, però jo que sóc de Bagdad, mai havia vist un desert fins a la guerra. Quan he viscut l'última de l'invasió dels Estats Units a l'Iraq, el 2003, sí, 2003. Uh-huh. Clar, hem tingut que deixar la nostra casa, deixar el nostre barri i anar al desert, a escapar de la situació. I, clar, això és quan m'he donat compte de que hi existeix un desert a l'Iraq, no? I dius, uau!
4: La Nargués està sentint tota l'estona. Nargués, per a ti, què és tu casa? Vamos a ver.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con Hazem porque vivir en distintos países para mí me ha abierto los ojos a modos de vida distintos, diferentes culturas y sobre todo a mí lo que más me gusta es poder tener la experiencia de vivir la vida cotidiana en estos países, porque al final es eso, lo que él dice, la única forma de huir de los tópicos es poder empaparte de la realidad de ese país. Y bueno, en mi caso yo sí tenía claro un poco que Irak no era absolutamente todo desierto, ¿no? Mi padre es iraní, yo ya había estado en Oriente Medio, entonces estaba un poco familiarizada con la realidad de Oriente Medio. Pero claro, en mi caso, lo que sí que me chocó un poco es que la visión que tienen, no solamente en Europa, que por supuesto en Occidente, sino también en otros países de Oriente Medio, como en el caso de Irán, que yo vivía en Irán primero, es que está constantemente relacionado con la visión de guerra, terrorismo. Entonces, claro, cuando yo me mudo a Bagdad y yo veo la realidad cotidiana, salir a comprar, ver cómo interactúa la gente, cómo se celebran, no sé, de diferentes festividades, celebraciones. Y bueno, y sobre todo vas a Irak, perdón, a Bagdad, es una ciudad totalmente moderna, desarrollada, una capital como todos tienen una capital moderna, como la que todos tenemos en mente, sin quitar, claro, que hay zonas, como le explicaba, que son desérticas y que también es una realidad muy bonita, porque puedes, en Mesopotamia fue la primera cultura como tal que tenemos en las sociedades. Entonces, creo que es importante saber rebasar esos tópicos y cuando conoces a una persona ser capaz de preguntar un poquito más allá y conocer un poco la realidad de los otros, la realidad cotidiana, lo que yo creo que nos falta aquí conocer, porque no se le da voz a las personas. Al final las noticias, medios de comunicación, siempre están vinculados a noticias conflictivas y se deja mucho de lado, yo creo, la cultura, conocer a la gente, ir a hacer un callejeros, entre comillas, a países de los que normalmente ni escuchamos hablar, a no ser que haya conflictos. Entonces, a mí Irak me sorprendió para bien, porque tenía una idea muy distinta en ese sentido. Me sorprendió en ese sentido para muy bien.
4: Ara parlarem d'alguna cosa, d'alguna cosa bona que porti aquest canvi, a banda dels prejudicis. Què seria aquesta cosa bona?
3: Sí, a veure, la cosa bona és que quan arribes aquí penses que tota la gent pensa mal de nosaltres, no? Perquè, clar, és que veus la tele, veus les notícies, veus tot és negatiu, tot és negatiu. Llavors, la gent, clar, serà així, serà el mateix, no? Però no, fixa't que a Catalunya i bueno, a tot l'estat d'Espanya, no? Hi ha 6.000 iraquians. Jo, personalment, no coneix ningú. No coneix ningú iraquià. Doncs tot el meu entorn són gent d'aquí. I més que estic jo aquí a Igualada, tu saps que la gent que aquí que viuen a Catalunya Central, no? No hi ha molta diversitat. Són gent d'aquí, no? Catalans. Però és que tots són gent bona que coneixen la situació, saben què es diu a les notícies i què som nosaltres. Clar, al principi hi ha uns prejudicis, no? Però si nosaltres que entrem aquí fem l'esforç i no tenir tu mateix que vens aquí uns prejudicis, no? Aquest pensarà que jo sóc un moro de no sé què i tal. Jo prefereixo no fer això i pensar que no, que el que tinc és un ésser humà davant de mi i parlar-hi com qualsevol ésser. Llavors, amb aquesta actitud hem vist que la gent, la reacció de la gent és extremadament positiva, perquè el primer que diuen: d'on ets? I tu, clar, dius, jo soc de l'Iraq. Oh, Iraq! I és com si fos algú exquisit, no? O sigui, tu estàs acostumada a veure un marroquí, un pakistaní, però clar, un iraquià, uau, això és d'altre planeta, no? Totalment. I aquest inici de conversació que després es converteix en una amistat. I he tingut la sort de viure a Alacant, a València i a Barcelona, bueno, aquí a Catalunya, no? I es nota la diferència perquè quan més estàs al sud pots fer molts amics. És molt obert, és molt tal. Però què passa? Després vas a València, jo vaig viure a Burjassot com 6 anys allà i la gent és molt maca, molt amable, molt bé. I després vens aquí a Catalunya i estan més tancats. Però quina diferència hi ha? És que els amics del sud, diguéssim, igual que tenen la facilitat d'obrir-se i ser amics, sí. Aquí a Catalunya, si ho aconsegueixes, tens un amic per a tota la vida. Jo tinc un germà que viu a Alemanya i diu que és difícil tenir amics amb alemanys, no? Però aquí no. Aquí hi ha certa facilitat sempre i quan nosaltres tenim aquesta actitud de no tenir nosaltres els prejudicis a la gent d'aquí.
2: A mi hi ha una cosa que me gustaría mucho señalar, porque para mí es muy, muy fácil, extremadamente fácil decir qué cosas buenas tienen los países donde yo he vivido, tanto Irán como Irak. Para mí, las dos cosas que tienen en común es, primero, la hospitalidad. Las dos, conmigo, en mi experiencia personal, los dos países han sido extremadamente hospitalarios, pero luego, además, también me gustaría recalcar la solidaridad. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es el respeto a las personas de más edad que hay en estas sociedades, que aquí no. Por ejemplo, cuando ahora estaba haciendo mi viaje de Bagdad a España, ¿sabes? Todo ese trayecto en autobús de Bagdad a Estambul, había personas súper mayores haciendo el viaje absolutamente solos y nadie se queda detrás. O sea, si iban con 4 o 5 maletas, da igual, nadie se queda detrás porque toda la gente participa, toda la gente ayuda, ¿sabes? Es como que todo el mundo está siempre arropado. Y eso es una cosa que con el individualismo que tenemos aquí en Occidente, yo hace mucho tiempo que no veo que pase. Y luego, otra cosa que también me parece muy interesante es que en mi caso, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para sentirme integrada en estos países. Ya de entrada tienes como esta hospitalidad de la que hablo, ¿sabes? Como que la gente está dispuesta a recibirte y quiere hablar y no tienes este problema de integración, como decía Gitema antes, que tú aquí necesitas estar predispuesto a abrirte para ser aceptado, pero tú llegas a estos países y no tienes ese problema. O sea, no lo tienes, incluso si yo estoy segura, además conozco gente que ha viajado a estos países y no se ha querido integrar, no ha querido aprender el idioma, no tiene una predisposición para abrirse demasiado, quiere estar en contacto con otros expats únicamente. Y aún así, no tienen problemas de integración y no van a sufrir problemas de racismo. Esa es mi experiencia. Y creo que es muy importante hacer este contraste, porque un país, sobre todo, y ahora aquí me centro en Irak, un país que ha sido en los últimos 20 años invadido por potencias extranjeras, se metió Estados Unidos, Gran Bretaña, luego se metió la OTAN, y aún así no tienen ninguna animadversión con nadie, te lo prometo. Yo estoy allí, yo he conocido a estadounidenses, he conocido a británicos, he conocido a alemanes. Ninguna persona ha sufrido ningún tipo de racismo, en absoluto, más bien todo lo contrario. Entonces eso da mucho que pensar. Incluso a mí me llamó mucho la atención que yo decía, yo pregunté cuando llegué allí, ¿y qué pensáis de Aznar? O sea, ¿sabes? Como que yo me sentía mal diciendo, bueno, nosotros en aquel momento teníamos un presidente que apoyó esta invasión y se metió de lleno, ¿sabes? Y como un poco esa culpabilidad, ¿sabes? Y la gente, en la mayor parte de la gente ni se acuerda incluso de quién es Aznar, ni están demasiado enfadados con el hecho de que militares españoles, porque bueno, al final el papel de los españoles fue invasivo, pero si lo comparamos obviamente con Estados Unidos y Reino Unido, pues no tanto, ¿no? O sea, no fue tan violento, podemos decir. O sea, tienen esta facilidad de perdonar que yo, a mí me dejó ensimismada. Yo creo que a la inversa nunca pasaría. Es la impresión que yo tengo.
3: Sí, pot ser. A això m'agradaria recalcar una cosa, i és que jo tinc dos fills que han nascut aquí, i aquest xoc cultural, això de respectar els majors, no, es nota una barbaritat. O sigui, jo al meu fill li intento explicar les coses, no? I dir-li, hem de respectar la gent major. I diu, no, però és que aquesta persona major té els mateixos drets que jo. Llavors som persones. A veure, com expliques això en un entorn que tota la gent aquí pensa així?
4: Exacte. Parlant també
2: Totalment.
4: fa un momentet de conflictes i guerres, actualment hi ha una bastant, o sigui, bastant important en l'Iran. M'agradaria saber, hem tocat aquest punt, com us afecta a vosaltres?
3: Bueno, a veure, en el meu cas, jo tinc el meu pare allà. La meva mare va morir al 2020, abans de la pandèmia exacta. Llavors, el meu pare està literalment sol. I dius, per què no el portes aquí? Llavors, perquè les lleis que hi ha aquí ho impossibiliten. O estàs d'una forma, entres aquí i estàs il·legal i després, amb una mica de sort, tens les lleis aquestes de regularització que s'estan fent ara, no? I pots regularitzar la teva situació o no. I així milers d'immigrants que entren aquí, no? Llavors, però clar, el cas és que el meu pare, que jo ara ja sóc ciutadà espanyol, vull portar el meu pare aquí per a que visqui amb nosaltres, no? i tinc la capacitat econòmica i tinc tot i no és possible. No és possible. I això, clar, dius, això no té sentit, no? Llavors, bueno, em preocupa, i tant, perquè està sol i és un home d'uns 76 anys ara que té, no? Amb tota la situació que hi ha allà, però és que està sol i és una persona major. Clar que ens preocupa. I més a més, les notícies ara últimes que em sembla que no això va a pitjor.
2: Yeah. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con él porque, bueno, yo llevo aquí solamente una semana y el impacto que estaba teniendo la guerra en mi vida diaria era, bueno, pues por las noches escuchábamos bombas, yo vivo cerca del aeropuerto y estaban bombardeando la base militar María Victoria noche sí, noche también. Las noticias, escuchas bombardeos de a las milicias un poco... Al final de tensión, sí que noté muchísima más policía, que ya en Bagdad los checkpoints son algo bastante, bastante habitual, pero muchísimo más de lo normal, pues claro, muchísima más seguridad en las calles. Y también en mi caso, pues también me contactó la Embajada de España y ellos nos estaban haciendo un seguimiento muy de cerca a todos los españoles. Impacto en la vida diaria, bueno, un poco. También a mí me sorprendió muchísimo la resiliencia de la gente iraquí, ¿no? Porque yo luego también me acostumbré un poco a escuchar esas bombas de noche, pero al principio para mí era como, ostras, nunca me había pasado, ¿no? Entonces, al final ellos terminan haciendo vida normal dentro de lo que cabe. Bueno, pues igual por las noches yo sí que notaba que Bagdad es una ciudad que nunca duerme. Pues quizás más tarde, madrugada, se estaba la ciudad un poco más tranquila de lo habitual, pero en mi experiencia, en mi entorno cercano, pues eso, más allá de escuchar las bombas y tal, tampoco tenía un impacto muy directo. Quizás en los primeros días en gasolineras podías ver un poco más de colas. Obviamente los precios se incrementaron mucho también en las últimas semanas y esto es una cosa en la que yo también quería hablar y no sé si me da tiempo. Pero me da mucha pena porque sí que veo un impacto directo todavía de que Irak haya sido invadido. Tiene todavía una repercusión directa en el presente. Y la impresión que yo tengo es que yo venía de Irán, porque era un país que tenía muchas industrias. A pesar de las sanciones, Irak, sin tener esas sanciones... tiene poca industria nacional, muy poca industria nacional, hay mucha importación y al final los productos son carísimos. Cuando vas atrás, la gente lo resiente con los sueldos que tienen, ¿no? Entonces, el impacto de la guerra, ese perjuicio, en mi opinión, que ya tienen los iraquíes, lo ha maximizado, ¿no? Es importante, muy, muy importante en la vida diaria, en las cestas de la compra de las familias.
4: Pues... Aizen Bema y Nargués Agazaré, muchísimas gracias por vuestros puntos de vista. Ha sido muy interesante ver la contraposición de alguien que está aquí, alguien que es de aquí que vive en Irak y al contrario, alguien que es de Irak y de aquí. Muchísimas gracias y espero que la repercusión de esta guerra pues no vaya mucho más allá que podáis. Haced vuestra vida lo mejor que podáis.

0: Suposo que has escoltat l'entrevista amb la Tamara, l'entrevista amb el Haifem, i també suposo que la taula rodona. No anem molt bé de temps, però quina opinió te mereix tot això?
1: Resum de la entrevista a Tamara, ¿no? La verdad, bueno, me quedan ganas de ver el documental.
0: El documental, sí.
1: Y bueno, ahora me queda mole en el tema de, lo que ya me podía imaginar, el tema de...

molt interessant. Ara sí, arriba el moment de donar-vos les pistes del proper programa. La primera és que destaca per Biblos, una de les ciutats habitades més antigues del món. La segona és la cuna de l'alfabet fenici. La tercera, el cedre, és l'arbre nacional. I, finalment, és la Suïssa de l'Est. Dit això, només em queden algunes gràcies per escoltar-nos i per ser-hi. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.

0: lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.